0: Units i el Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
1: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio.

0: Young Bash.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: 8:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
7: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
6: Les contradiccions del formatge.
8: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
6: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
7: Sí, una veïna de les Canàries reclama a la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
9: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Xenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
10: La heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico blanca, que eso todavía no...
7: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
6: I qui canvia de nom?
8: El barri de Verdun de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
6: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
7: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, La Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
6: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
11: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador en aquest cas ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola.

0: que s'ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansió, llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana.

Del Supers, el periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu.

0: L'esport incideix en que cada dia més una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia a l'esport el cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell. And thank you.
1: I a la premsa del cor, Maria.
2: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també a l'estadi i de fet va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
1: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
1: I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379 segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: I la recomanació literària que ens arriba com cada matí des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia, soc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altra. I us el recomano primer perquè és el primer Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
7: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
8: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
9: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
11: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
12: No hi ha risc.
13: Una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Freàtic.
15: Relatiu o pertanyent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
1: Nocturn.
15: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, per noctem quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
1: Filàntrop.
15: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
1: I ara mateix posem-hi tres xifres amb la Silvia Solanes. 890 milions.
2: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
1: 23.
2: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
1: 117.
2: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada tres propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot per actuar al nucli antic o Mataró per fer inversions al barri de Cerdanyola.
1: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
12: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
1: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
12: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa, devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les, i veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
16: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva i això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
1: I això és real o és fals?
18: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
18: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU a Pat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis, de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
2: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
15: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
20: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso del valor patrimonial, pero ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
1: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
2: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
1: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
15: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig van que sinó Santander.
1: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
2: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
21: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir, perdem 2-3 graus a comptes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40 a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
2: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 3:15 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa i, d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3 quarts d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
1: I el trànsit, Clàudia Serra?
22: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-3606-09, nota de veu com la de la Meritxell.
23: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Donald Trump, que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, l'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, que defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansaneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
2: Esports.
3: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de la Due, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El maillot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Arxerif als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2:15.
0: I ens queda el temps, matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a afluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus. Tarda de nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada. I s'intensificarà el vent de sud.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. A les 6 del matí, mitjanit, a la costa est dels Estats Units, han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem va anul·lar les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran per a tots els productes, se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. No ens movem dels Estats Units, seguim parlant de Donald Trump, perquè l'acord nuclear entre aquest país, els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat sobre aquesta qüestió. Ho considera Israel una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, tota una línia vermella per a Israel.
0: I amb pràcticament la mateixa cadència de les nits anteriors, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran aquesta matinada. Ja en van 13 de seguides. El bombardeig ha durat un parell d'hores, s'han sentit alarmes i explosions a la capital Teheran i a Bandar Abbas, al sud del país. Ara mateix, ahir mateix, Donald Trump va amenaçar d'atacar l'Iran de forma massiva, com va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. A la mateixa línia s'expressava també el secretari d'Estat, Marco Rubio.
5: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Donald Trump també ha amenaçat els houthis del Iemen que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb més bombardejos contra l'Iran i també contra el Iemen.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-los. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya, més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció madrilenys.
6: Hemos pedido activación al incendio de Almoelox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
0: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
7: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de riscs sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I s'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. També incendis a França, una situació molt complicada la que viu aquest país pels focs forestals d'una intensitat inèdita que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Aquesta nit el president Macron ha recorregut a Europa. En una piulada a la xarxa X, Emmanuel Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia per lluitar contra els incendis que afecten el país. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit també els seus equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en l'incendi que va començar dimecres a Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona de Cap Ferret, que és plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Guenoville és l'alcalde.
8: C'est vrai que ces sapeurs-pompiers ont mis en œuvre des moyens terrestres et aériens conséquents. Ils se battent avec courage
9: contre un incendie qui est hors norme. Ceux qui sont confinés, restez confinés. Ceux qui sont évacués, ne cherchez pas à revenir chez vous.
0: A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcachon, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Adif assegura que l'esvoranc de Montcada i Reixac, provocat per les obres de soterrament de la línia del tren, no suposa cap risc per als habitatges propers del barri de Vallbona, de Barcelona, un tema que centrarà segur el ple d'avui de l'Ajuntament de Barcelona, així com també l'esvoranc del Putxet. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions. A aquesta hora podem marxar cap a l'estació de Montcada i Reixac per veure com arrenca aquesta segona jornada de talls a les línies, recordem, R2, R2 Nord i R11. Allà hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant, ho estem vivint i veient aquí ara mateix. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells durant tot el trajecte. Hi ha informadors tant a l'entrada com a la sortida de les estacions que orienten els viatgers. Això deixa tranquil alguns dels usuaris com el Hamilton.
11: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se descoordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
10: D'altres, com el Guillermo, en canvi, parlen de tot el contrari.
12: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Yo sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
10: Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en la nova rutina de centenars d'usuaris que, tot i les indicacions desplegades per Rodalies, evidentment viuen l'afectació de manera molt diferent.
0: Perfecte, doncs l'última hora que ens ofereix el Toni Fortesa des d'aquest punt. Toni, gràcies, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Seguim. L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha de recuperar avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits dimecres a la nit i que està tenint una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar perquè el trencament de la canonada es va produir hores abans de l'explosió. L'Ajuntament de Barcelona assenyala la responsabilitat d'altres administracions. Albert Batlle n'és tinent d'alcalde.
13: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no preveuen obrir fins aquest matí perquè tot ahir van esperar que s'obrís el cordó de seguretat que protegia les tasques de retirada de la màquina que va provocar el trencament de la canonada de gas. Ara marxem cap a Madrid, parlem de política. Rodríguez Zapatero trenca el silenci defensant la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros que li van trobar, són un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Una entrevista de Zapatero que no ha canviat la posició del govern espanyol, que manté el seu suport a l'expresident i líder socialista, mentre que el Partit Popular l'acusa de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients, Àngels Lafuente.
14: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
15: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
14: Y desde el PP, Feijóo tecla.
16: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
14: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials.
0: En punt 1:15, és moment de connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. La incidència més destacada a aquesta hora a les carreteres és a la C58, de sortida de Barcelona, des del nus de la Trinitat, direcció Sabadell. Hi ha retencions per un vehicle aturat que talla un carril des de primera hora. Aquesta incidència també afecta de retruc la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards a aquesta hora d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització de Calaf. Això afecta trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per arribar a Barcelona i viceversa. Els usuaris de la R2 Nord i R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa.

0: avui de 40, ja no s'assolirien els 43, però encara doncs molta calor, amb una jornada de sol, ambient enterbolit, la polsa sahariana s'incrementa transitòriament i xafó a la costa, sobretot a costa sud, amb alguns núvols baixos. Aquesta tarda ja començaran a haver alguns canvis en forma de més nuvolades pel terç oest del país, de fet, arribant les primeres tempestes a l'Alt Pirineu, i a la resta, doncs no es descarta alguna nuvolada, sobretot de l'interior, des del Pla de Lleida, de pressió central Prepireu, i a més, localment que vagi acompanyada d'algunes ventades una mica intenses. Símptomes d'aquests canvis que anirà més al llarg del cap de setmana, amb què s'espera un descens de les temperatures, retirada d'aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha acompanyat totes setmanes, i a més, ruixats. Poden començar, sobretot, la tarda de dissabte, al nord i al nord-est del país, i diumenge no acabarà de fer net, amb un descens de les temperatures més generalitzat.
1: Fresca Info. Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
2: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
1: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Fresca Info.
6: Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem amb més notícies. La calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures, ara ho sentíem, de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya Ponent, on també s'han assolit els 40 graus. Les màximes han arribat ben entrada a la tarda, una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria Lleida, Juli Albacar.
7: Els 40 graus a Lleida es van registrar ja ben entrada a la tarda, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima i fa que les màximes s'assoleixin més tard que la resta de Catalunya. Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
8: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es feia que no traiem, vaja.
9: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
7: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
6: I una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Amb aquestes ja són 13 les persones que han mort ofegades a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
10: L'ofegament es va produir a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís poc abans del migdia. La dona la van poder retirar de l'aigua inconscient i la van intentar reanimar la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. En el moment de l'incident hi havia vigilància i bandera verda a la platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
6: I ara cultura. Divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansaneu a les Valls d'Àneu, també la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. En el cas de Barcelona també hi ha el Festival Xer de música urbana al Parc del Fòrum i a l'Empordà. La Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i actuaran, entre d'altres, Joan Dausant i Nada Conte els Pets o Gina està també la Pegatina o Buos. És la cinquena edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Ens ho explica la Laia Claret amb el muntatge musical de Pep Lluís Blázquez.
11: Quan el sol no cremava, ballàvem escat, alçaríem la xilava, quan jugàvem el germán.
12: Música dos dies amb un total de 15 concerts i 3 DJs. Un festival que creix amb l'essència marcada a ser una experiència de música en català i en viu. Una iniciativa que neix i organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladón és el president i remarca la voluntat del festival.
13: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
12: Aquesta tarda obre el festival Sergi Carbonell. Després hi ha grups, músics i cantants com ara la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Pegatina de Tallets o Nena de Conte. I demà, Nil Moliner, la Fúmiga, Figaflaues, Els Pets, Buó, Ginestà o Digell Trapella, entre d'altres. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador. La Marina
13: està morena. És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta cinquena edició,

0: d'edició, pues per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar els 18.000 assistents aquests dos dies. El recinte és el Passeig Marimon Espré, un festival finançat amb fons públics i patrocinadors privats. Les entrades van dels 45 als 62 euros els dos dies.
2: Monta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.
3: I ara anem cap al cinema. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales una setmana després de l'Odissea li podran fer ombra. La pel·lícula de Christopher Nolan seguirà arrasant a la taquilla els pròxims dies, igual com ho ha fet durant la primera setmana al cartell, però malgrat tot hi ha algunes novetats. Repassem-les amb en Marc Garriga.
4: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? ¿Otra vez?
5: Una de les estrenes destacades és 3 de Mas, una comèdia espanyola de Marulit que, tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. És l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. És, per tant, una defensa a ultrança dels valors tradicionals de la família. Totalment previsible, però afortunadament a anys llum de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró.
6: On va començar pel més important. Notre force a nous, c'est le contact avec le joueur.
5: Els mateixos productors d'Intocable aposten ara per la història increïble però real de dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. El sueño americano és una d'aquelles pel·lícules amb un guió simpàtic, emotiu i reconfortant que defensa la cultura de l'esforç, el valor de l'amistat i l'esperit de superació. Un film molt entretingut que descobreix uns personatges irrepetibles.
7: Thinking of signing up to do this thing.
8: What thing?
7: Oh, just a gym program thing.
5: Hereva en part de la substància, Insaciable és una altra pel·lícula d'horror corporal que critica de forma ferotge la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera. La protagonista pren mesures extremes per aprimar-se i això li provoca al·lucinacions i perdre el contacte amb la realitat. L'arrencada és molt original, però malauradament es perd en divagacions constants massa repetitives. El mateix que li passa a l'argentina El Mensaje, que tot i el seu preciós blanc i negre es fa extremadament avorrida.
9: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
5: Completen les novetats la noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City, el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe, i La última travessia, un film sobre la guerra de Síria, amb Omar Sy.
10: A veure, es pot saber qui ets tu, menut?
3: I aquesta hora saludem en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
11: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Clar, una cosa que ens podem provar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els dos darrers partits.
13: 3CAT Info.
11: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys signa per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en l'operació.
14: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
11: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Sobre aquest partit n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de la pretemporada, però i tant que sí.
11: El Barça femení, l'extrem noruega Caroline Graham, va signar ahir la seva renovació fins al 2028.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. Per la seva banda, a l'espanyol, Antonio Roca és on passa a tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sobre la pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
16: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
13: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
11: El Barça de bàsquet ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Més coses. Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Seguim als Alps. Avui amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també acabarà a l'Alp d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Alex Sanz, als micròfons del Tot Costa.
18: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
11: Ahir triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya des de Boaron fins al port de primera categoria d'Orciers-Merlet. La general segueix encapçalada per l'escobeta d'Ipo Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis.
13: 3CAT Info.
11: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia, a un quart d'una, la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
19: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
11: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final. Va perdre amb l'anfitriona a Austràlia la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. De fet, l'equip de David Martín, amb 12 jugadors catalans de 15, ha jugat contra Croàcia a primera hora del matí. Ahir el partit pel 5è i 8è lloc, un duel que ha acabat amb triomf de l'equip espanyol per 18 a 14. Es jugarà el 5è lloc amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Serà a partir de 2:15.

0: Cashcat Info. Amb els esports hem arribat a 8:45, moment de repassar el més destacat a aquesta hora. A les 6 del matí ha entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen a una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura, acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Donald Trump, que, pel que fa a l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, ha rebaixat expectatives. L'endemà de fer l'anunci ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. També us hem explicat que el govern espanyol ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. Des d'ara fins les 9 també passarem pel Regne Unit, on més d'un centenar de milionaris britànics demanen pagar més impostos. També detallarem el viatge que el president Salvador Illa comença demà al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. Passarem pel Pallars Sobirà, on creix el malestar dels ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana. I en cultura passarem pel Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels.
0: I què ens explicaràs?
1: Que Frenkie de Jong estarà entre 3 mesos i mig i 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador holandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028.
0: Repassem també l'estat de carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora lentitud encara a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un vehicle avariat que s'acaba de retirar. S'espera doncs que aviat millori la circulació en aquest punt. De moment, però aquesta incidència també afecta encara la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat.
0: I repassem també el temps. Matí càlid amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes, encara de forma puntual, fregaran els 40 graus. Passen gairebé 3 minuts de 8:45 a les 6 del matí, mitjanit a la costa est dels Estats Units. Han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem anul·lés les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran, però, a tots els productes. Se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. Seguim parlant dels Estats Units perquè l'acord nuclear que ha signat aquest país i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat, que ho considera una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, tota una línia vermella per a Israel.
0: I encara un parell de qüestions de l'àmbit internacional. La primera ens porta al Regne Unit. 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre, Andy Burnham, pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
4: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre, Tim Burnham.
5: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
4: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal.
0: I ara anem cap a Brussel·les. El Banc Central Europeu ha donat oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques, manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucionin els preus de l'energia, al setembre hi podria haber noves pujades dels tipus. Bruno Fortea, Mires.
6: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
7: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
6: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen gairebé 7 minuts de 9:15. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya a més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid, de fet, està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per a aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció de la Comunitat de Madrid.
10: Hemos pedido activación al incendio de Almoeox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
0: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
11: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc un total de 160 municipis. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc encara sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, també el Montsec de Rubies, el Montsant i Montserrat. I s'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. Tornem a aquesta hora a parlar d'economia. El Congrés ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute a les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el conegut com a FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Cruzet feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
12: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
13: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer.
14: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Encara en política us ho avançàvem en el sumari. El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial al sud-est asiàtic i la intenció d'Illa és buscar acords comercials en dos països estratègics. A nivell internacional, Albert Prat.
7: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a la capital vietnamita, a Hanoi, per reunir-se amb el viceprimer ministre i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I ara marxem cap al País Valencià. La multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, a la Ribera Baixa, on treballen 4.000 persones. Això garanteix la continuïtat de la factoria de la Ford 50 anys després d'entrar en funcionament. València, Pepa Ferrer.
15: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
16: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
15: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
17: Les bateries i la tecnologia podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
0: L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident de l'1 de juliol en què un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit dels 20 km per hora. En el moment del sinistre, Lleida, Estela Busoms.
18: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En 3 dies, de dilluns a dimecres, d'aquesta setmana s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
19: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
18: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
19: I de fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però
20: falta encara l'estudi analític del tacògraf.
19: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat, en aquest cas concret.
18: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
0: I ara anem cap al Pallars Sobirà, on creix el malestar entre els ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana al nord de la comarca. Asseguren que en els tres casos els responsables són els ossos, tot i que Territori no els ha confirmat tots. Aquesta vegada un ramader de Lladorre denuncia que ha perdut una vaca i que dues més continuen desaparegudes, mentre el sector qualifica la situació d'insostenible i reclama mesures urgents. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: El ramader Marcel Ticó explica que va arribar fins a l'animal després que el GPS del ramat detectés que una de les vaques havia deixat de moure's. Quan va arribar a la zona, assegura que es va trobar un os a poc més de 100 metres de la vaca morta i que fins i tot el va poder gravar amb el telèfon mòbil. També afirma que va localitzar excrements de l'animal molt a prop del lloc dels fets.
22: Se me va quedar un collar GPS petrificat a dalt a la muntanya. Les altres que també porten GPS, les companyes, han sortit despedides una barbaritat de quilòmetres en poc temps i m'he trobat la ossa i ara, diguéssim, que me'n falta 3 i una que he trobat morta.
21: Els agents rurals han inspeccionat la zona i han aixecat acta dels fets per determinar l'autoria de l'atac. Una autoria que Territori no confirma, fet que encara encén més els ànims dels ramaders.
23: Al llarg d'aquest temps que van introduir
1: de forma autoritària i dictatorial. Els ossos han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
21: Així doncs, la indignació entre els ramaders continua creixent després dels dos incidents denunciats els darrers dies a Isil, on el sector reclama més informació sobre la presència d'ossos i mesures que permetin prevenir nous atacs al bestiar.
0: Hem arribat a 9:15, toca tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, fluïdesa a les carreteres. Només hi ha punts amb una mica més de lentitud a l'entorn de Barcelona, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més complicada és la situació a Rodalies, retards d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta a aquesta hora trens de les línies R4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per arribar a Barcelona, i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada-Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. Tampoc hi ha trens encara a l'R13 i a l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. En aquest cas, per un robatori de coure dilluns al vespre, hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: El temps. Jofre Genuer.
3: Aquesta matinada les temperatures han tornat a repuntar un palet, amb un ambient més tòrrid a la costa, amb més xafogor a la costa sud i també amb més valors tropicals a l'interior, un ascens d'un 2 graus. Potser no tot arreu, el Pirineu s'ha mantingut o fins i tot han baixat en alguns indrets i també a l'interior de les comarques de Girona. Avui esperem que la temperatura torni a ser elevada, calorosa, amb alguns avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, i de fet encara amb alguna xifra que arribi als 40 graus, difícilment als 43, en general entre els 38 a 40 en aquests sectors tan calorosos del país, amb aquesta xafor que es mantindrà a la costa, amb alguns núvols baixos a la costa sud i amb aquesta pols sahariana en suspensió que repunta transitòriament perquè al llarg del cap de setmana anirà clarament de baixa. De fet, aquesta tarda poden començar a haver-hi més núvols, amb més nuvolades per ponent al terç oest del país, a les comarques de Lleida, de fet amb l'arribada d'algunes primeres tempestes a l'Alt Pirineu al llarg de la tarda, i a la resta, doncs, sobretot de pressió central Pla de Lleida, Prepirineu, l'arribada d'alguna petita tempesta que vagi acompanyada de ventades no es descarta. Però els canvis més importants arribaran sobretot al llarg del cap de setmana. Tarda de dissabte amb més ruixats, nord i nord-est, temperatures que començaran a quedar més curtes i un descens generalitzat del termòmetre notarà sobretot diumenge amb un dia insegur i amb ruixats.
23: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
24: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
0: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passen 3 minuts i mig de 9:15. I ara cultura, tret de sortir d'avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu al Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal, i que sentim de fons. Fins al 2 d'agost el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dans, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem cap a Esterri d'Àneu. Pau Rovira.
21: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
25: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem per això important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
21: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nugal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
4: Clar, és una proposta que parteix d'una música, d'una òpera amb molta instrumentalització i la nostra proposta porta només la veu. Però després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història i és especial, és bonic poder ballar a més a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
5: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI. Llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se, no?
21: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
0: I ara marxem cap a Arsègal. Comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts amb música d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Joaquim Albalate.
6: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègal, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
8: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
6: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
0: I avui arrenca el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum a la capital catalana, Barcelona. Lola Índigo, Mike Towers o Juan Magán són els tres caps de cartell d'avui. Ens ho explica Marc Ruiz.
10: El Xer està dedicat al trap, al reggaeton i les músiques urbanes i s'ha consolidat com a referent del gènere per al públic més jove. De fet, els horaris són molt còmodes. Obre les portes a les 2 del migdia i els últims concerts comencen a les 10 del vespre. Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mike Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa. Canta en català amb un so únic, la R i el 30 i el Lewis i Tony. I us veig des del dalt mentre em faig un gin tònic. Demà el Sala de Llencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa. Porque eso truco me lo sé. Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurtz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball.
0: I ara traiem també al cap el grec. La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofer Schecter ha estrenat dins aquest festival la seva última creació, Theater of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. We tramp the open moorland in the rainy April weather. Una proposta que es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Marta Vives.
11: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen. I darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines
25: ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Schechter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món. A 3CAT Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
25: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
25: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
25: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
3: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret, a programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Clar, una cosa que ens podem provar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els últims 2 partits.
25: 3CAT Info.
3: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en l'operació.
16: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
3: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables. Aquest vespre, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, mentrestant, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
26: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg i ha guanyat 23 títols en total. A l'Espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugaria de mal amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. D'aquesta pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
27: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
25: 3CAT Info, tota la informació esportiva.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat la seva 7a incorporació de cara a la temporada que ve pel que fa a l'àmbit dels jugadors. L'última arribada és la d'Oleg Balcerovski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja i fins al 2028.
28: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
3: També una incorporació al Manresa que fitxa el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. En ciclisme, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Continuem als Alps, avui amb 128 quilòmetres, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i 2 més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de la primera categoria d'Orcier-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, disputarà aquest migdia un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
29: I ara pensam en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
3: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final, va perdre amb l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. L'equip de David Martín ha superat aquest matí Croàcia per 18-14 en el partit pel 5è i 8è lloc. Es jugarà la 5ª posició amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa jugarà també aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif. Als quarts de final del torneig d'Hamburg serà a partir de 1:15.
1: Trescat Info.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc, al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen afectacions pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Per tant, nou matí complicat pel que fa al transport públic. Comprovem com estan les coses també a les carreteres. Clàudia Serra, Equip Diari.
1: Bon dia, sí, recordem que per aquest Esvoranc a Montcada no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per arribar a Barcelona i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards uns 30 minuts a les línies RL4, R13 i R14. Recordem, com ara explicaves, que des de dilluns al vespre a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica pel fet que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat fins i tot al sud de Catalunya. I a França, el president Emmanuel Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. Dos focs que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Incredulitat del PP i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. I la comèdia espanyola 3 de Mas és un dels nous títols que arriben aquesta setmana als cinemes. També hi trobem la francesa El Sueño Americano, l'argentina El Mensaje o la pel·lícula de terror Saciable.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham, fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Ahir triomf en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món. Serà a un quart d'hora més tard. Paula Badosa jugarà contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg.

0: I el temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen justos 5 minuts de les 9 del matí. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem. Continuen les afectacions a Rodalies després de l'esvorant que dimecres es va obrir en les obres de soterrament de les vies de Vallbona al costat de la infraestructura ferroviària. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Adif assegura que l'esvorant no suposa cap risc per als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona. Comprovem quina és l'última hora, anant fins a l'estació de Montcada i Reixac, Manresa. Allà hi tenim en José Antonio Rodríguez i en Toni Fortesa. Toni, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac-Manresa és constant. Sí que és veritat que ha baixat l'afluència de primera hora, on eren rius de gent pels carrers de Montcada. Els viatgers que venen del Vallès amb l'R2 baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac-Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació repartit per tots els accessos i, tot i que el canvi de tren ja funciona amb certa normalitat, molts usuaris l'afronten amb resignació. La Lucía és una de les usuàries afectades.
3: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar perquè em va bé la combinació, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros, en comptes de anar gairebé directe. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir a treballar. Llavors, bueno, m'ha costat una mica, i a més amb la calor i tot, però bueno.
2: Alguns usuaris, com en Carles, asseguren que no els ve de nou perquè les incidències aquí són molt habituals.
4: Anava per l'altra línia, com que l'altra línia va caure la grua, doncs tinc que vindre aquí. I bueno, i ja per un dia que vagi bé hi ha 3 que van malament. Clar, tot això jo crec que es tindria arreglat des de... ja no d'ara, d'abans ja. Clar, això trigarà molt a arreglar-se. Un mal de gap per tots.
2: Aquest transbordament a peu formarà part de la rutina dels viatgers com a mínim durant una setmana més, mentre es mantinguin les afectacions entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que la R11 també està afectada i que la connexió entre Granollers i Sant Andreu, com tal, es fa per carretera amb autobusos.
0: Entesos, doncs, gràcies, Toni Fortesa. Amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, és l'última hora des de l'estació de Montcada i Reixac. Gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I ara marxem cap a Mollet del Vallès. A aquesta hora compareixen la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també la líder dels comuns, Jessica Albiach, per anunciar un acord en matèria d'habitatge entre el govern i aquest partit, que contemplaria un 20% més d'habitatge sense tocar plans urbanístics. La sentim en directe.
5: Incrementar l'oferta, com deia fins ara, però també intensificar l'ús d'habitatge protegit per usos destinats sempre a residència habitual i permanent. Permeti-me també, en fi, dir que, com fins ara, activarem totes les iniciatives que puguin anar en aquesta direcció i crec molt sincerament que amb aquest treball conjunt amb el grup parlamentari dels comuns activem realment, ara els detallaré, 5 mesures i un addicional, però 5 mesures que ens han d'ajudar en aquest camí. Crec que algunes tindran una rellevància doncs, especial a Catalunya. Vull agrair també precisament aquest treball amb els comuns i amb el grup parlamentari dels comuns. Clarament estem desplegant una agenda progressista en l'àmbit de l'habitatge, també de la mobilitat i la transició ecològica, però molt especialment amb l'habitatge. Gràcies a aquests pressupostos tindrem una partida de 350 milions d'euros per tanteig i retracte, per compra d'habitatge preferent per part de l'administració. També hem treballat conjuntament el servei d'atenció davant la pèrdua d'habitatge, prevenir les situacions de pèrdua abans que aquestes es produeixin, un treball també conjunt amb els comuns. La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, el règim sancionador també quan hi ha incompliments del topall de lloguer, el cos de 100 inspectors, la nova direcció general precisament que ha d'insistir en la necessitat d'actuar quan hi ha tenidors que no compleixen el marc normatiu o la llei de barris, també un treball conjunt, també que aquests pressupostos ens permeten ampliar. Per tant, els volia agrair aquest treball conjunt, aquesta agenda conjunta progressista, i volia marcar algunes de les actuacions i consecucions que conjuntament hem assolit. Com els deia, també en l'àmbit de la mobilitat, també doncs hem avançat conjuntament, i també transició ecològica, però avui em centro en aquesta agenda compartida en l'àmbit de l'habitatge, que combina, com veuen, acords, recursos a través de l'aprovació dels pressupostos i actuacions concretes, que al final el que volem és la millora dels nostres conciutadans i conciutadanes. I ara permeti-me que entri molt breument, però repassi aquesta iniciativa que, com els dic, es corresponia a una prioritat inajornable: ampliar aquest parc d'habitatge protegit i garantir, aquest és el segon element important, garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar. I ho fem també des del convenciment que vivim un moment d'emergència residencial que exigeix precisament més capacitat d'actuació, més cooperació amb totes les institucions, amb els ajuntaments també, i menys temps, per tant agilització, menys temps entre la planificació i l'obra. La primera mesura de les 5, totes elles no requereixen modificació de planejament, les que ara els diré, per tant són actuacions molt directes i que tindrem, per tant, en el temps, com dic, no? Una actuació més urgent, no? Més ràpida. La primera és l'admissió d'habitatge de protecció pública en determinats sòls terciaris. Estem parlant d'habitatge protegit en sòls urbans on hi ha previst, per exemple, que hi pogués haver-hi oficines o aparcaments en alçada o hotels. En aquests àmbits d'actuació es podrà construir habitatge de protecció, com deia, amb un mínim del 50% de superfície construïda. Aquesta és una de les mesures. També aquí hi hauria la transformació de locals comercials també en habitatge protegit. En aquest cas sí que hi hauria d'haver un acord previ dels ajuntaments per tal que això es pogués produir. Per tant, en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament. Segona proposta, l'increment fins a un 20% de sostre d'ús residencial previst en el planejament urbanístic, sempre que aquest 20% d'increment es destini, novament, a habitatge de protecció permanent. Per tant, aquí, i sempre que hi hagi una integració paisatgística i en l'entorn adequada. Per tant, aquí podem tenir increments de fins al 20%, com dic, en sectors en planificació, en planejament, però que podem tenir aquest increment. També això es pot produir en edificis, sempre que estiguin aïllats, d'usos terciaris o d'equipament. És a dir, un increment també d'un 20% d'edificabilitat sobre equipaments, com dic, d'usos terciaris o equipaments públics. Tercera mesura, les parcel·les que tinguin edificabilitat esgotada però sí que tenen alçada de romanent, és el que coneixem popularment com les remuntes, perquè ens entenguem, és a dir, augmentar sempre amb habitatge de protecció, vaig insistint, però totes les mesures, tots aquests increments són exclusivament d'habitatge protegit permanent. Per tant, fer una remunta d'alçada fins a les finques, a l'alineació de les finques veïnes. Quarta mesura, subdivisió o canvi d'usos en favor d'habitatge protegit permanent. Aquí podem tenir tant subdivisió, sempre, no ho he dit, però sempre la superfície útil mínima és de 50 metres quadrats, però aquí tenim tant subdivisió com canvi d'ús d'oficines cap a habitatge protegit permanent. I l'última mesura, parcel·les que no tinguin condicions mínimes d'edificació, però sí que permeti complir condicions mínimes d'habitabilitat. De què estem parlant? Doncs de planejaments que marquen una superfície mínima per construir, però aquest solar és més petit respecte al que el planejament indica, o el típic solar petit que no dona prou façana, prou metres lineals de façana, si la construcció d'aquests habitatges poden complir condicions mínimes d'habitabilitat, es permetrà també construir sempre que sigui habitatge de protecció permanent. I l'última mesura, que aquesta sí que requereix de modificació de planejament, són les colònies tèxtils. Es contempla una reducció de reserves de sòl per tal que es reordenin aquestes colònies amb l'objectiu de destinar-les també a habitatge. Aquí, per fer el símil, seria similar a aquesta reducció de reserves, allò que també contemplem amb la modificació de municipis rurals, perquè es facin una idea. Per tant, un planejament doncs amb menys intensificació d'aquestes reserves per tal que sigui més fàcil desenvolupar-lo.
0: Són les explicacions que està donant la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori, sobre les noves mesures per augmentar l'habitatge protegit. Això surt d'un acord a què han arribat amb els comuns, dintre de tot aquest paquet que ha estat condicionant per tenir el sí dels comuns als pressupostos d'aquest any per al govern de la Generalitat. Paneque ha dit com s'incrementarà fins a aquest 20% d'habitatge protegit permanent, per exemple, amb la transformació de locals comercials en aquest tipus d'habitatge, també previ acord, ha dit, especificat amb els ajuntaments. També hotels, oficines o aparcaments en superfície, edificis d'usos terciaris o públics, i també aprofitant remuntes, és tot aquest espai de pisos que es pot aixecar a sobre de construccions existents per alinear-les amb edificis que tinguin la màxima alçada en el carrer on es troben situats. També més habitatge protegit es faria en parcel·les que tinguin les mínimes condicions d'habitabilitat o colònies tèxtils. Insistim, són les paraules a aquesta hora en directe de la consellera Paneque. Des de Mollet del Vallès està intervenint al costat de la líder dels comuns, Jéssica Albiat, per explicar aquests plans del govern amb el suport dels comuns per incrementar en un 20% l'habitatge protegit. Així hem arribat al punt, l'hem superat de fet, pràcticament passen 2 minuts, d'un quart de 10 del matí.

0: que circulen entre Lleida i Manresa. Segons Adif, això és per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta trens de les línies R4, R13 i R14. A l'R13 i a l'R14, a més, tampoc hi ha trens entre Lleida i la plana Picamoixons des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
1: Molt bé, gràcies, Clàudia. Fins ara, bon dia.
0: Bon dia.
2: El temps.
1: La previsió és d'en Jofre Genoer.
3: Avui divendres serà el darrer dia d'aquesta calor tan intensa. Les temperatures encara poden arribar a tocar els 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. En general, entre els 38 i 40 ja no s'assoliran els 43, però encara doncs molta calor, amb una jornada de sol. Ambient enterbolit, la pols sagriana s'incrementa transitòriament i això fou a la costa, sobretot costa sud, amb alguns núvols baixos. Aquesta tarda ja començaran a haver alguns canvis en forma de més nuvolades pel terç oest del país. De fet, arribant les primeres tempestes a l'Alt Pirineu, i a la resta, doncs no es descarta alguna nuvolada, sobretot de l'interior, des del Pla de Lleida, de pressió central Prepirineu, i a més localment que vagi acompanyada d'algunes ventades una mica intenses. Símptomes d'aquests canvis que anirà més al llarg del cap de setmana, amb què s'espera un descens de les temperatures, retirada d'aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha acompanyat totes setmanes, i a més ruixats. Poden començar sobretot la tarda de dissabte, al nord i al nord-est del país, i diumenge no acabarà de fer net, amb un descens de les temperatures més generalitzat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Seguim endavant. Poc més de 10 minuts i 2:15. Els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració Trump va imposar al febrer un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importants. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Productes com el petroli i el gas queden fora de l'aplicació d'aquests aranzels que han provocat el rebuig a la gran majoria de països afectats. La Unió Europea s'ha mostrat molt resignada en considerar que els gravàmens estan per sota del topall del 15% acordat amb Washington, si bé Brussel·les està en desacord amb la nova base jurídica sobre el treball forçós, però diu que l'assumeix per preservar l'estabilitat comercial. La Xina, de la seva banda, ha reaccionat negant que el seu país hi hagi treball forçat, mentre que el Brasil parla de mesura injustificada i arbitrària i el Japó diu que lamenta la decisió.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per dos incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un tercer a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. El president espanyol Pedro Sánchez presidirà aquest matí la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència després que ahir el govern d'Isabel Díaz Ayuso es declarés desbordat per aquests focs. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar els focs de Madrid. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció madrilenys.
7: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
0: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
8: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que...

0: están ahora mismo evacuados.
1: Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses i poden complicar encara més les feines d'extinció. I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt de cara als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen en nivells extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui de tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. S'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci defensant la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Una entrevista de Zapatero, que no ha canviat la posició del govern espanyol, que manté el seu suport en l'expresident i el líder socialista, mentre que el Partit Popular l'acusa de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern dels socialistes, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
4: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
3: Y desde el PP, Feijóo tecla.
5: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir. Y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
3: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials.
1: Poc més de 5 minuts i 2 quarts de 10.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va arribar a jugar infiltrat els dos últims partits.
2: 3CAT Info.
6: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en aquesta operació.
7: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
6: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, per cert, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà a les 8 del vespre contra l'Europa i a porta tancada. El Barça femení, per la seva banda, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
6: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. Per la seva banda, a l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. De la pretemporada blanquiblava, en parla el lateral Omar.
9: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
6: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: El Barça de bàsquet ha anunciat la seva setena incorporació de cara a la temporada que ve. Això tenint en compte que la vuitena seria la del tècnic Aleksandar Sekulić. La setena incorporació és la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
10: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
6: Balcerowski és un pivot de 2 metres 16 centímetres. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Mentre que en ciclisme avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa del Tour de França, avui amb 128 quilòmetres de muntanya, amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, el català Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: El que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: Ahir triomf en solitari per Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de la primera categoria d'Orsiers-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslovè Tadej Pogacar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
6: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia a un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia, mentre que l'equip espanyol masculí es jugarà a la cinquena posició amb el vencedor del Georgia Montenegro, després que ahir quedés eliminada per l'anfitrió en Austràlia a la tanda de penals dels quarts de final. En tennis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sharif als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Gorenka va guanyar i l'hongaresa Pana Utbardi als vuitens de final en 2-7, 6-4 i 6-1. El partit d'avui jugarà contra Sharif, contra qui es va enfrontar la setmana passada a la final del torneig d'Iaşi a Romania, on Badosa es va retirar per problemes físics. En motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli en Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton en Ferrari.
1: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades aquesta hora. Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'esvoranc, el punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen també afectacions, és en aquest cas pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica en que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. I us hem explicat també que el govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya. Més coses a partir d'ara, per exemple, l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle sí que superava el límit fixat dels 20 km per hora. És divendres 24 de juliol, avui arrenquen molts festivals musicals. Serem al Pirineu, per exemple, amb el d'Ensànau, a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsèguel, a la d'Urgell. També a l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Doncs que Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Avui, a partir de les 8 del vespre, primer partit amistós de la pretemporada blaugrana, s'enfronta a l'Europa a porta tancada.

0: el temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida on es podrien assolir alguns valors de 40 graus. Sol amb pols sahariana i xafogó a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades. Continuen les afectacions a Rodalies després de l'esvoranc que dimecres va aparèixer a les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, al costat de la infraestructura ferroviària a Barcelona. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Adif, que és l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries, assegura que l'esvoranc no suposa cap risc per als habitatges propers al barri de Vallbona. Anem fins a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Toni Fortesa. Toni.
1: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant. Sí que és veritat que ha baixat l'afluència de primera hora, on eren rius de gent pels carrers de Montcada. Els viatgers que venen del Vallès amb l'R2 baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació repartit per tots els accessos i, tot i que el canvi de tren ja funciona amb certa normalitat, molts usuaris l'afronten amb resignació. La Lucía és una de les usuàries afectades.
2: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar perquè em va bé la combinació, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar dos metros en comptes d'anar gairebé directe. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar. Llavors, bueno, m'ha costat una mica, i a més amb la calor i tot, però bueno.
1: Alguns usuaris, com en Carles, asseguren que no els ve de nou perquè les incidències aquí són molt habituals.
3: Anava per l'altra línia, com que l'altra línia va caure la grua, doncs tinc que vindre aquí. I bueno, ja per un dia que vagi bé hi ha 3 que van malament. I clar, tot això jo crec que es tindria arreglat des de... ja no d'ara, d'abans ja. Clar, això trigarà molt a arreglar-se. Un mal de gap per tots.
1: Aquest transbordament a peu formarà part de la rutina dels viatgers com a mínim durant una setmana més, mentre es mantinguin les afectacions entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que la R11 també està afectada i que la connexió entre Granollers i Sant Andreu, com tal, es fa per carretera amb autobusos.
0: Gràcies, Toni Fortesa. Mentrestant, els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Valls i Lleida reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castiguin amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que tarden mesos a solucionar-se, com aquest que tenen ara en aquestes dues línies afectades. Tarragona, Manel Sastre.
4: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com en Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
5: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer. El que no podem estar és cada dia sense tren.
4: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part de DIF i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
6: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys, deixin sense servei una infraestructura essencial durant molts mesos i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
4: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos convois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
0: 3CAT Info. 2:15 de 10, els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració de Donald Trump va imposar al febrer, un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importats. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Productes com el petroli i el gas queden fora de l'aplicació d'aquests arancels que han provocat el rebuig de la gran majoria de països afectats. La Unió Europea s'ha mostrat resignada en considerar que els gravàmens estan per sota del topall del 15% que van acordar en Washington, si bé Brussel·les està en desacord amb la nova base jurídica sobre el treball forçós, però diu que l'assumeix per preservar l'estabilitat comercial. La Xina sí que ha reaccionat negant que el seu país hi hagi treball forçat, mentre que el Brasil parla de mesura injustificada i arbitrària i el Japó diu que lamenta la decisió. Pendents també, molt pendents dels focs a la Comunitat de Madrid i a Àvila, el govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests incendis forestals i ha assumit el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per dos grans incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid que continuen sense control i n'hi ha també un tercer a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. El president espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest matí la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència després que ahir el govern d'Isabel Díaz Ayuso es declarés desbordat pels focs. Anem, doncs, a saber-ne l'última hora des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, són tres incendis que estan actius a la vegada, tots fora de control. Dos a Madrid, a Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i un tercer a Burgondo, a Vila, però toca ja de la província de Madrid. Els equips d'emergència informen que durant les nits, durant la nit, ha sigut efectiva la seva feina, però que els incendis continuen sense poder-se perimetrar, perdoneu, ni controlar. I no ajuda que fa vent i que les temperatures han estat molt altes a partir d'avui, però han de començar a baixar. Hi ha més d'11.000 desallotjats, se'n plantegen a més desallotjaments preventius i estan confinats quatre municipis i el nucli urbà del Dia del Fresno. També algunes urbanitzacions s'ha demanat a la gent que marxés. La declaració d'emergència nacional que ha activat de matinada el govern espanyol a petició del govern d'Ayuso permet que el comandament el prengui l'Estat, que coordina tot l'operatiu a través de la UME dels militars i així es poden centralitzar i mobilitzar els efectius necessaris. A partir de 9:45 es reuneix el Comitè de Coordinació d'Emergència liderat per Pedro Sánchez, que seguirà la reunió des de la Moncloa a peu d'incendi i és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareixerà després a actualitzar la situació.
0: Molt bé, doncs ho anirem seguint des d'aquí de 3Cat Info. Gràcies, Tània. Fins ara. A Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt de cara als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I s'insisteix a extremar molt les precaucions i a respectar les restriccions que comporten aquests plans. L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident que va haver-hi l'1 de juliol. Probablement ho recordareu perquè va ser molt espectacular. Un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle sí que superava el límit dels 20 km per hora en el moment del sinistre. Lleida, Estela Busoms.
8: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla, on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En tres dies, de dilluns a dimecres d'aquesta setmana, s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
9: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
8: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
9: I de fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però
10: falta encara l'estudi analític del tacograf.
9: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat, en aquest cas concret.
8: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
0: Ens quedem encara a la delegació de Lleida perquè han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, aquest cap de setmana. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació. Noelia Casellas.
11: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava amb les senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: I una dona de 74 anys va morir ahir ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han perdut la vida a la costa catalana des que va començar la campanya de banya a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
4: L'ofegament es va produir a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís poc abans del migdia. La dona la van poder retirar de l'aigua inconscient i la van intentar reanimar la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. En el moment de l'incident hi havia vigilància i bandera verda a la platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Entesos, gràcies, Manel Sastre. Som a mig minut per arribar a 3:15 del matí.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ens podeu seguir per X i també a l'antena de 3catinfo per actualitzar aquestes dades sobre l'estat del trànsit i també del servei de transport públic, que és el que fem ara mateix en connexió amb l'equip viari i la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta tranquil·litat a les carreteres, sense retencions ni incidències destacades, més complicada és la situació pels usuaris de Rodalies. D'una banda, pel tercer dia de tall entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, els usuaris de la R2 Nord i la R2, recordem-ho, poden utilitzar l'R4, l'estació de Montcada Manresa, per anar i tornar de Barcelona. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu, el trajecte es fa amb autobusos. D'altra banda, també hi ha retards d'una mitja hora. Els trens que circulen entre Lleida i Manresa per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta les línies RL4, R13 i R14. Recordem, a més, que a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Des de dilluns al vespre hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: El temps. En Jofre Genoer.
14: Aquesta matinada les temperatures han tornat a repuntar un palet, amb un ambient més tòrrid a la costa, amb més xafogor a la costa sud i també amb més valors tropicals a l'interior, un ascens d'un 2 graus. Potser no tot arreu, el Pirineu s'ha mantingut o fins i tot han baixat en alguns indrets i també a l'interior de les comarques de Girona. Avui esperem que la temperatura torni a ser elevada, calorosa, amb alguns avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, i de fet encara amb alguna xifra que arribi als 40 graus, difícilment als 43, en general entre els 38 a 40, en aquests sectors tan calorosos del país, amb aquesta xafor que es mantindrà a la costa, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i amb aquesta pols sahariana en suspensió que repunta transitòriament perquè al llarg del cap de setmana anirà clarament de baixa. De fet, aquesta tarda poden començar a haver-hi més núvols, amb més nuvolades per ponent al terç oest del país, a les comarques de Lleida, de fet amb l'arribada d'algunes primeres tempestes a l'Alt Pirineu al llarg de la tarda, i a la resta, doncs, sobretot de pressió central Pla de Lleida, Prepirineu, l'arribada d'alguna petita tempesta que vagi acompanyada de ventades no es descarta. Però els canvis més importants arribaran sobretot al llarg del cap de setmana. Tarda de dissabte amb més ruixats, nord i nord-est, temperatures que començaran a quedar més curtes, i un descens generalitzat del termòmetre notarà sobretot diumenge amb un dia insegur i amb ruixats.

0: Tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu. És el Festival de Cultures del Pirineu que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, això que estem sentint, de la prestigiosa companyia La Veronal. Fins al 2 d'agost el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dansa, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem a Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
1: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
2: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
1: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de cloenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El Martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
3: Clar, és una proposta que parteix d'una música, d'una òpera amb molta instrumentalització, i la nostra proposta porta només la veu. Després aquesta part amb espais que tenen molta història, i és bé especial, és bonic poder ballar a més a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
4: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI. Llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se, no?
1: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
0: I aquí encara al Pirineu. Comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts amb música d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Des d'Arsèguel, Joaquim Albalaté.
5: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsèguel, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
6: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
5: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim Albalaté. També, i ara anem d'estrenes de cinema. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales una setmana després de l'Odissea li podrà fer ombra. La pel·lícula de Christopher Nolan seguirà arrasant, segur, a la taquilla els pròxims dies, igual com ho ha fet durant la primera setmana en cartell, però malgrat tot hi ha altres novetats i les repassem amb en Marc Garriga.
7: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? ¿Otra vez?
8: Una de les estrenes destacades és 3 de Mas, una comèdia espanyola de Marulit que, tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. És l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. És, per tant, una defensa a ultrança dels valors tradicionals de la família. Totalment previsible, però afortunadament a anys llum de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró.
9: On va començar pel més important. Notre force a nous, c'est le contact avec le joueur.
8: Els mateixos productors d'Intocable aposten ara per la història increïble però real de dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. El sueño americano és una d'aquelles pel·lícules amb un guió simpàtic, emotiu i reconfortant que defensa la cultura de l'esforç, el valor de l'amistat i l'esperit de superació. Un film molt entretingut que descobreix uns personatges irrepetibles.
10: Thinking of signing up to do this thing. What thing? Oh, just a gym program thing.
8: Hereva en part de la substància, Insaciable és una altra pel·lícula d'horror corporal que critica de forma ferotge la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera. La protagonista pren mesures extremes per aprimar-se i això li provoca al·lucinacions i perdre el contacte amb la realitat. L'arrencada és molt original, però malauradament es perd en divagacions constants massa repetitives. El mateix que li passa a l'Argentina El Mensaje, que tot i el seu preciós blanc i negre, es fa extremadament avorrida.
11: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
8: Completen les novetats la noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City, el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe, i La última travessia, un film sobre la guerra de Síria, amb Omar Sy.
12: A veure, es pot saber qui ets tu, menú?
0: 6 minuts i les 10 del matí.
13: Julieta. Mullant la samarreta, posa el sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
0: Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestà, La Pegatina o Buhos, entre d'altres, actuen a partir d'aquesta tarda a l'Empordà Music Festival, a la Bisbal d'Empordà.

És la cinquena edició d'aquest certamen de l'Empordà Music Festival. Reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Julieta.

0: I fins a les 10 del matí, Esports Ara.
1: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Frenkie de Jong estarà uns 4 mesos de baixa aproximadament al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret, en declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Clar, una cosa que ens podem provar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat als últims 2 partits.
1: 3CAT Info.
2: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en aquesta operació.
4: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
2: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, per cert, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, per la seva banda, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la seva renovació per 2 temporades més, fins al 2028.
5: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: Per la seva banda, l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. De la pretemporada blanquiblava, en parla el lateral Omar.
6: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Y ahora vienen partidos exigentes, los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
1: 3CAT Info, tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet ha anunciat la setena incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
7: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
2: Balcerowski és un pivot de 2 metres 16 centímetres. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. D'altra banda, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i 2 més de segona. L'etapa de demà també acabarà a l'Alt d'Huez. Ahir triomf en solitari per Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orciers-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslovena Tadej Pogačar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel.
1: 3CAT Info.
2: Més coses en waterpolo. La selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia a un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
8: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
2: L'equip espanyol masculí es jugarà a la 5a posició amb el vencedor del Georgia Montenegro després que ahir quedés eliminada per l'anfitrió en Austràlia a tanda de penals dels quarts de final. A 3 minuts per acabar el partit, domina Montenegro per 14 a 17. En tenis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Pel que fa al motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli a Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton, que pilota un Ferrari. En futbol sala, a les 12 del migdia es fa el sorteig de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça hi participa com a campió de Lliga i anfitrió i pot enfrontar-se al Jaén, al Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. I afegim que motor, el campionat de trial a l'aire lliure, avui comença l'activitat del Gran Premi de la Gran Bretanya, la quarta cita de la temporada.
1: 3CAT Info. 3CAT. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo d'aquest any serà molt especial per la música i la cultura de casa nostra. El pregó que obrirà oficialment els actes anirà a càrrec de la Coral Canti d'Or, una entitat que està de celebració perquè aquest any bufa les espelmes del seu 50è aniversari. Mig segle de cançons, de germanor i de portar el nom del nostre poble arreu. Per parlar d'aquesta trajectòria, dels records i del futur de la Coral, avui ens acompanyen als estudis de la ràdio la seva directora, la Glòria Suari, i en Joan Burgués, un dels cantaires que va viure els inicis de la Coral. Bon dia a tots dos.
1: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia
1: Hola.
2: A tothom.
0: Teniu la pell de gallina o què?
1: Doncs sí.
0: Esteu emocionats o no?
1: Ho estava pensant, eh?
2: Sí.
1: Que ens porta molts records d'aquesta cançó, aquesta música, sí.
0: Hem obert amb aquesta cançó d'un disc del 79, segons YouTube, perquè és especial aquest disc.
2: Sí.
0: Com el recordeu?
2: Home, jo el recordo també, eren per mi els meus inicis, jo tenia 11 anys quan vaig començar, i recordo que ens vam tancar per primera vegada en un estudi de gravació i allà amb tota la cobla, tots els cantaires, vam passar pues, unes quantes hores allà per fer tot el disc, i va ser molt, molt sorprenent, molt, molt innovador per nosaltres.
1: Sí, perquè no sortien les cançons i torna a repetir. I bueno, va ser molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Va ser una experiència molt, molt recent per la Coral, era el 79, però sí. Vau néixer el 76.
2: 76. Sí.
0: Per tant, amb 3 anys ja estàveu gravant un disc, podríem dir,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja no n'hem fet cap més.
2: No.
1: Bueno.
0: Si us sembla, m'agradaria fer una mica de recorregut, no?, d'aquests 50 anys. Com va néixer la Coral? Com va néixer l'entitat?
2: Bé, el que jo recordo, la Coral estava formada part d'una agrupació d'una altra entitat. Diguem que era un grup de gent que no estava fins amb l'entitat aquesta i van crear la seva pròpia. O sigui, van voler fundar Coral Canti d'Or amb l'objectiu de cantar, i cantar les seves pròpies cançons al marge d'aquesta altra entitat. No posarem més sang perquè la història ja parla.
0: I un dels moments curiosos també és posar nom a una entitat. No sé qui va posar Coral Canti d'Or, com sí. va ser aquesta proposta, si va haver debat...
1: No, jo recordo a casa, en el pati, al pati de casa els pares, pensant noms, no sé què, no sé quantos, i el pare, bueno, mira, com que aquí el canti, doncs Canti d'Or.
2: Sí, no ho sé jo.
1: Sí, va anar així.
0: I ja està, no?
1: I ja està.
0: D'aquelles coses, va,
1: sí, sí.
0: Posem el...
1: No hi havia massa temps per pensar-ho.
0: Fa 50 anys el país també vivia una etapa de transició, després de la mort de Franco al 75... Com va influir el context polític i social per la creació d'una coral com la vostra? No? Ho recordeu especialment d'alguna manera? O...
2: Bé, jo he dit que era molt petit, o sigui, jo tenia 11 anys en aquell moment. I recordo, de fet, hem trobat l'acte fundacional i tot, i està tota redactada en castellà, que sorprèn una mica. Però vaja, jo entenc una mica el valor de tota aquesta gent, d'aquests... nostres pares, aquests que van fundar la Coral, d'arriscar-se, en certa manera, a cantar cançó catalana. O sigui, com heu sentit aquí ara... Espera't, quina cançó és aquesta?
1: El cant de la senyera.
2: No sortia.
1: Sí. Sí, la veritat és que jo crec que va ser com una alliberació, un alliberament en aquell moment, perquè jo havia sentit a dir, no ho vaig viure, però havia sentit a dir que no es podia cantar segons què, i en català menys. Llavors ho feien tot amagat, i llavors suposo que en aquell moment, quan ja tot es va anar a la democràcia, doncs va ser una alliberació poder cantar el que volies, com volies i quan volies.
0: Joan, tu comences amb 11 anys, just a l'inici de la Coral. Tu, Glòria, també vas començar...
1: Als 10.
0: Als 10.
1: Sí.
0: Però ja,
1: sí.
0: ja portava uns anys o també des dels inicis de...
1: No, des dels inicis. Sí, sí. Jo hagués volgut abans, però no em deixaven.
0: I amb aquestes edats tan tempranes, no? Què és el que us va cridar a cantar en una coral?
2: Bé, jo una
0: això
2: mica...
0: Era motivació personal o perquè a casa hi havia aquesta tendència?
2: Per la meva part, perquè sí. El meu pare cantava, sí. Ja venia una mica d'enrere, hi havia tradició d'aquí a Argentona dels cors de claver i tot això, i estava tot una mica lligat, i suposo que també em van, diguem, empènyer perquè, bueno, ja que hem estrenat aquesta coral, doncs vinga, has de vindre així. De fet, jo recordo que vaig començar cantant amb veu de tenor. Sí. I ara ja ho veus.
1: Sí, jo com que ho vaig viure des de molt petitona, doncs les excursions, els concerts i tot a casa, doncs ja és que el cos m'ho demanava. I bueno, vaig esperar fins als 10 anys.
0: Ho fèieu com una activitat allò, o perquè realment, no sé, allò de dir de gran vull ser músic?
2: No, en el meu cas no. Bueno, tu t'hi has dedicat més a la música.
0: Sí. Era més afició, poder, no?
2: Sí,
0: en aquell moment.
2: Més
1: sí, en aquell moment sí, era molt petit.
2: Tal com diu l'acte fundacional, és per estar amb gent, amb amics. Recordo que en aquell moment també hi havia molta gent jove, que bueno, ja es veurà la foto que et passaré, i érem tot una colla d'amics. O sigui, hi havia una divergència d'edats en aquell moment molt, molt, molt maca. Quants érem? 60 persones?
1: Sí, sí, sí. Sí. No vull ni pensar.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. 60 éreu?
1: Sí, sí, bueno, a la foto que et passarà, que pots publicar, doncs fa goig. A les escales de Montserrat, tota plena, vull dir... Això avui en dia és difícil.
0: Sí. Quants sou ara?
2: Em sembla que som uns 15, 20...
1: Ets molt optimista, Joan.
2: Bueno, sí.
1: Però bueno, sí.
0: Bueno, és una realitat de la història de les corals,
1: sí,
0: o
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, la veritat que sí. Però bueno, ens hem adaptat. Ja està. No ens hem de posar així tristos, no. Ni nostàlgic, ni... Bueno, és una altra etapa i ens adaptem al que tenim.
2: Tenim un gran avantatge, que els que som ara, aquests 15-20 que dèiem, som poquets, però fa molts anys que estem amb la Glòria, i a la que la Glòria ens planteja una cosa, doncs, va, com que a més ella és molt tossuda, pues arribem a fer una cançó cada assaig, o sigui que anem molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, es posen a riure, ja, bueno, i...
0: Al llarg de 5 dècades es passen moments de tot tipus, segurament.
1: Sí.
0: Tu, Joan, quins han estat els moments més difícils o les crisis que has hagut de superar, que ha hagut de superar la coral, no? Per mantenir-se viva, de mantenir aquesta cohesió, de tirar-la endavant, i això, no? D'on traieu una mica les forces per tirar endavant el grup.
2: Sí, evidentment, sempre quan algú et diu, ostres, perquè la coral... diguem-ho clar, és vella, o sigui, la majoria d'edat és gran. I quan algú et diu, no, és que ja no em sento amb forces, doncs prefereixo quedar-me, doncs vale, n'hem perdut molta gent així, i gent, malauradament, que també han traspassat.
0: Uh-huh.
2: Però bueno, l'alegria de bueno, anem a assajar ara què ens posarà la Glòria per cantar i quin concert farem. Això es motiva moltíssim, vull dir que, i convido a tothom que vulgui, que la coral sempre ha estat oberta a tothom,
0: uh-huh.
2: Tinguis veu o no en tinguis, que això és
0: val,
2: important.
0: Val.
2: A tu també, Miquel, si vols.
0: Jo és que estava pensant que no canto ni a la dutxa, imagina. Allò que diuen, sí, que la dutxa cantes, no, jo em sembla que ja ni això, així que no, crec que no tinc veu. Bueno, això, la Glòria, creus que tinc veu jo de cantar?
1: Mira, són aquelles coses que si no ho proves, no saps. Llavors, no t'ho puc dir.
0: Has de venir a provar, no? Va,
1: sí.
0: Va, ja he rebut la idea.
2: Sí.
0: amb tants anys, en recordeu alguna anècdota especial?
1: Especials...
2: És que n'hi ha moltes.
1: Doncs...
2: Moltes.
0: Allò un dia, allò sopant entre amics, no? Entre els de la colla, segur que surten anècdotes. Quina seria la que sempre expliques tu, Joan?
2: Bé, jo, a part d'aquesta que dèiem de la gravació, recordo un any que tenim la foto també, de quan vam anar a casa dels senyors Ventós, que hi havia el president Tarradellas, que va ser el primer any que va venir, el 79, i clar, jo també deia, bueno, i aquest senyor, qui és, en certa manera? I després... vas indagant, dius, ostres, has estat en un moment històric, aquí tenim la foto, també te la passaré.
1: Però jo no hi soc, estava malalta aquell dia.
0: Aquell dia estaves malalta.
1: Sí, Sí, sí, sí. Ja em dol, ja, però...
2: Recordo,
1: no hi era.
2: Recordo també, durant molts anys vam anar a cantar a la Basílica de Montserrat i era molt agradable també perquè cantaves just a davant de l'altar.
1: Sí.
2: O sigui, senties una importància immensa i veure tota l'església, que quasi estava plena, però amb els anys es va anar degradant, cada vegada es va anar massificant més de turisme, havies de demanar més permisos, i al final vam decidir un any que no podia ser i ja ho vam deixar dur de fer. Però, esclar, durant aquells anys ens ho vam passar molt bé, molt agraïts, tant a l'església de Montserrat, a la Basílica, com a tots els que van vindre amb nosaltres.
0: Ja.
1: Si ens assentàvem allà on s'assenten els monjos, en aquelles banquetes de fusta, ens assentàvem allà, era un privilegi, la veritat que sí.
0: Tu, Glòria, alguna anècdota així que recordis especialment?
1: A veure, recordo els meus inicis com a directora, les cançons que dirigia, sempre al començament doncs en dirigia dins del concert una o dues, màxim. Després ja quan vaig agafar ja sí. I recordo que quan em vaig casar l'any 88 doncs ens vam fer una festa sorpresa a la sala que era on assajàvem i tots van cantar, vull dir, són anècdotes, és que en realitat som una família.
2: Sí.
1: No, jo crec que més que musical i tot, perquè ens coneixem ja de tants anys que
2: De fet, durant molts anys, érem, la coral eren pràcticament tres famílies, em sembla que eren tres o quatre famílies.
1: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
2: La meva família érem set o vuit, la teva també, els de Pont també eren uns quants.
1: Sí, sí, sí.
2: En Capdevila també.
1: Tots. I bueno, hem anat quedant uns quants encara. Sí.
0: Com s'escollia el repertori de les cançons?
2: Això ho
0: feia. Fèieu.
2: Això ho feia. Això...
0: Bé, hi ha algun criteri? Hi ha alguna manera d'escollir-les?
1: No, abans eren molt tradicionals. Seguíem doncs, el que teníem i sobretot quan fèiem concert de Pasqua i tal. Ara el concert de Pasqua des de la pandèmia l'hem bellugat perquè anem en funció de solista que canten els mongrins i llavors quan ella no té bolo és quan hem de posar-la. I bé, jo... escolto una cançó i dic, ui, aquesta cançó m'agrada. I intento buscar partitures i tal. De fet, haig de dir que no m'han posat mai cap pega. Mai cap pega. I...
2: Bueno, sempre rondinem, però acabem fent-la.
1: No, perquè diuen, vols dir, això és molt difícil. I jo dic, no, dic, ja la tenim. I ja està. I la veritat és que en el repertori han de ser cançons que diguin alguna cosa. Cançons planes no m'aporten res, i si el director o els cantaires no els hi aporta res, no poden transmetre.
0: Clar, si no senten res, no? Perquè part, suposo, de la música és aquest sentiment, no? El cor, que aquesta emoció que surt de dins, no?
1: Exacte, sí, i això és el que intento doncs, en el repertori buscar.
0: Hi ha alguna cançó que no hagi sortit? Allò de dir, és que mira, que hi posem ganes, però...
1: No, que ens hagi costat, sí.
0: Hagi costat, sí.
1: Ens hagi costat, sí.
0: Que se us hagi resistit, cap.
1: No, de moment no.
0: Perquè de repertori estem parlant de música catalana, castellana, internacional o només catalana?
2: Miquel, que hem arribat a fer Queen.
0: Ah, val.
1: Sí.
0: Això són paraules majors.
2: Sí,
0: ja.
2: Sí.
1: I aquesta és una de les que ens va costar més.
0: Quina és la de Queen? Quina vol fer?
1: Bohemian Rhapsody. Sí.
0: La que dura 7 o 8 minuts.
2: No és tota, només al principi, però l'hem feta, eh?
1: Sí,
2: i Toto, també, Àfrica.
0: Toto, sí. Aquesta és molt xula.
2: És molt xula, molt divertida de cantar.
1: Aquesta és una anècdota molt divertida que en el grup que tenim de WhatsApp doncs els hi vaig posar un enllaç d'aquesta cançó. Els hi vaig dir, mireu la propera que farem. I jo ni pensaments a fer-la. I llavors diuen, ala, què t'has passat? No, és broma. Aquesta.
0: Oh. És molt maca.
1: I llavors vaig començar a remenar, dic, per què no? Vaig començar a remenar, a trobar la partitura, allò que tots els astres... I dic, ja està. I sí, l'hem feta. Fa dos anys que la fem, però a més amb coreografia, així amb els trons i els llamps i l'aigua i la pluja. Uah, espectacular.
0: És fàcil trobar les partitures?
1: No. Per això, que aquesta la vaig trobar, em va venir, a quatre veus i tot. Vull dir, una cosa que dius, i el piano, dic, uf, això és una, un senyal.
0: És un senyal de que l'hem de fer,
1: sí.
0: No? L'hem de fer.
1: Sí.
0: Segur que també hi ha hagut moments inoblidables, no? Si haguéssiu de triar poder, doncs, un concert o un viatge o una anècdota que us hagi quedat gravada en el cor.
2: Mira, jo recordo que cantant amb la coral, quan formàvem part dels cors de Claver, una vegada es va anar a cantar al Palau Sant Jordi. Va ser un moviment molt gran, perquè era tot el Sant Jordi amb tot ple de corals i a baix, doncs, una persona dirigint. Musicalment no sé com va sonar, perquè és molt difícil que sonés bé, però veure tot aquell muntatge, dius, mare de Déu, què és això, també? I bueno, ho recordo amb especial estimació, diguem, sí.
1: Mm-hmm. I recordo que també anàvem a cantar a la plaça Catalunya,
2: sí,
1: que organitzava el

0: Estem entre la família.
1: En els concerts, quan algú de la família es traspassa, o, doncs intento aquell concert proper doncs, dedicar-li alguna cançó. I es va morir la tieta Maria, i estava en el cotxe jo. És que això és molt fort, eh? I abans del, dies abans del concert, i pensava, bueno, a veure, quina cançó. I us ho creureu? Se'm va engegar la ràdio sola del cotxe i em va posar Llàgrimes al cel.
0: Oh, la... Tears in Heaven, d'Eric sí. Clapton, no?
1: Sí. També dic, ja està. Però és que va ser molt, molt fort, perquè el cotxe estava amb el motor, però amb la ràdio apagada. Se'm va engegar sola i em va posar aquesta cançó. Dic, ja està. Ja sé quina vull.
2: Aquesta toca.
1: Ja sé quina vull. Això no ho està massa gent, eh?
0: Doncs, bueno, és una prova de que al final quan formes part d'un col·lectiu, d'un grup, una entitat, ja sigui esportiva, de coral o el que sigui, vius coses que mai t'haguessis pensat viure,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: I al final, doncs, forma part una mica del creixement personal també de cadascú, no? Són records que al final no t'ho traurà ningú i mira,
1: sí.
0: Això que t'endús, no?
1: Sí.
0: Hem parlat una mica d'anècdotes, de bons records, però amb 50 anys també hi ha moments poder una mica més així de fluixera. Ha passat algun tipus de crisi la coral o no?
2: Bé, en el temps de la pandèmia vam patir, perquè, clar, no podíem assajar, no podíem fer concerts i ens trobàvem a faltar, la veritat és aquesta. Allò que passa també per les xarxes, comencen a sortir aquells vídeos motivacionals que veies finestretes, fem això. No hi havia tot dia, no sortia. amb el retras no podíem.
0: No vau intentar fer la del duo dinàmico, la del Resistiré, que va ser l'himne de la pandèmia? No.
1: No
0: vau intentar,
1: era
0: no?
1: Com teníem com un... Sí. Volíem passar, que passés. I almenys la sensació meva, no? Que passés i a veure quan passarà.
2: I vam fer un concert amb mascaretes especials.
1: Sí,
2: tenim encara, unes mascaretes especials.
1: Amb la clau de sol al costat.
2: Clau de sol, sí, que anaven obertes d'aquí sota. I, bueno,
0: sí.
2: Clar,
1: perquè és que quan respires necessites aire i allò te'l tapava. Sí.
2: Vam arribar a fer el concert.
1: Sí.
2: Les ganes que teníem de fer-ho tots.
1: I vaig llegir una vegada una cosa molt interessant, que diu que quan... hi ha un cor cantant, hi ha un moment que els cors òrgans,
0: sí.
1: Van alhora,
2: sí.
1: Van tots alhora. Vull dir, això és espectacular, perquè no passa massa.
0: Seria com l'aparell, el metrònom, es diu?
1: Sí, el metrònom.
0: Seria com una mica el metrònom?
1: Sí. Però curiós, eh?
0: Ja.
1: Fins a quin punt pot arribar a afectar-nos físicament, cantar. És una teràpia.
0: Sí, ja ho diuen.
1: Sí.
0: Qui canta, su mal espanta.
1: Pues, doncs
0: no?
1: Sí.
0: I així alliberes
1: sí.
0: Una mica
1: sí,
0: tot plegat.
1: Sí.
2: I si a més cantes ben acompanyat, doncs encara millor.
0: Doncs ja està. Però no heu vist perillar mai l'existència de la coral?
1: A veure, quan tens ja un grup fixat i et diuen, bueno, jo plego, dius, bueno, si fóssim 40, dius... Però quan no són masses i algú et plega, pel que sigui, llavors, clar, tot suma. I en aquest moment... Però, bueno, és, ja amb el temps, amb els anys, vas pensant que bueno, això ha de tirar endavant i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Sí. Si són menys, són menys. Si fem a dues veus. Ja està, no passa res.
2: A poc a poquet hem anat agafant noves incorporacions de gent que ha vingut als concerts i els hi ha fet gràcia, i, bueno, i ara en tenim diversos i que fan molt bé. La veritat és que ho fan molt bé.
0: Anem a l'actualitat perquè en breu sereu els pregoners a donar el tret de sortida a Sant Domingo. Un any tan assenyalat com és aquest que esteu de celebració del 50è aniversari. Què suposa o què significa exactament per vosaltres fer aquest pregó?
2: Ja em mira a mi la Glòria.
0: Perquè ets el que estàs escrivint el pregó,
2: sí.
0: No?
2: Sí. No, home, molta responsabilitat. Obre les festes, les nostres festes. i dius, vols quedar bé davant de tothom i vols que tothom sigui alegre, que no criticar ningú, no,

0: no sé, és molta responsabilitat a sobre el meu, la meva.
1: Per, sí. Perquè, perquè a l'època de festa major, per, la, per una coral com la vostra, segurament ben per les altres que hi ha al municipi, també serà com una època significativa, sí. No? Però era obligat, fèieu concert de festa major o no? Era, és a dir, era una, la festa major era una data que estava marcada en el calendari de que s'havia de fer cantada, sí o sí?
0: En el nostre cas, no. A veure, nosaltres per la festa major sempre hem acostumat a cantar la missa. La missa pontifical i
2: l'ofici.
0: L'ofici
2: de festa major. Sí,
0: tradicionalment sempre l'hem cantat. Aquest any no sé com va.
2: Sí,
0: no sé,
2: sí, també, també.
0: Però fora d'això no teníem cap altre, cap acte. Si, per exemple, doncs, que el cos de gospel acostumen a fer un acte, un concert, llars d'amistat, no ho sé, però també tenen la seva data. Nosaltres acostumem a tenir unes dates concretes, que és el concert de Nadal i el concert, diguem, de Pasqua, que, que ara puja i baixa. Bueno, i el que surti alguna cosa més. Però per la festa major concretament no és la nostra.
2: A la missa, col·laborem, sí, a la missa, sí. Amb l'ofici.
1: I com serà el pregó?
0: El pregó Joan. Com serà?
2: Jo no sé res, eh?
1: No?
2: No.
0: No
1: estem... Ho mantens allò en secret, diguem?
0: No,
1: l'estàs
0: no.
1: Cuinant tu,
0: sí,
1: allò...
0: Sí, jo podria apuntar de que va cap a Argentona i cap a la música. O sigui, Argentona sempre ha tingut molt bons músics, hi ha molta gent aquí, molts músics aquí a Argentona que viuen de la música, i fins i tot hi ha cançons dedicades a Argentona. Nosaltres mateixos vam, gràcies a Déu, en el Pere González, vam poder col·laborar amb la suite poemàtica d'Argentona, sí. Que va escriure el
2: Josep
0: Lladó, i la va musicar en Pere González, i que s'ha fet diverses vegades aquí a la sala i a altres llocs. Sí, a altres llocs també.
2: Sí. Vam fer a Sant Vicenç de Montalt.
0: Sí. I vam demanar la col·laboració de tothom, i tothom del poble s'hi doncs, va afegir, que va sortir molt xulo. Pues, no sé si puc dir-ho o no. No.
1: Sembla que no.
0: Però hi va, diguem, i doncs, el que et deia, doncs, que va relacionat amb la música.
1: Va.
0: Que la festa major té la seva música, tenen els diables, tenen els tabals dels grallers... Habaneres, a la festa major ha d'haver-hi música. I nosaltres, a la nostra manera, també col·laborem amb aquesta música, però la festa major és música, i amb això, amb la música és rialla, és riure, és festa, és jarana, a la garrinada també és música, hi ha música tot arreu, o sigui, cada dia hi haurà música, i això és el que volem agrair i volem sentir.
1: Com va ser que us van proposar ser els pregoners, o com va ser aquesta proposta?
0: Sí, sabem que hi havia altres propostes, però bueno, sembla que va sortir per votació, i nosaltres, que feia 50 anys, sí. Era potser una data més rodona que les altres propostes, i nosaltres agraïts.
2: Sí, tant, la veritat és que...
1: No us ho esperàveu, eh?
0: No,
2: gens. No. I agrair a l'Ajuntament, sí. Que ens hagi proposat, perquè és un repte.
0: Sí.
2: I estem molt, molt, molt contents, la veritat. Molt il·lusionats.
1: Per tant, fareu el pregó
2: i
1: hi haurà sorpreses que sí. No podem explicar, però sí. És un dia...
0: És senyalat, és per venir a veure-ho.
1: Per venir a veure i per gaudir i celebrar amb vosaltres aquest aniversari,
2: sí.
1: No?
2: Sí, exacte. Sí.
1: En quin moment es troba, o quina salut té actualment la coral, Glòria?
2: Bé, doncs jo estic molt contenta, la veritat, perquè estem en un moment com d'eufòria. Tenim els concerts que ens canten unes nenes petites de 3 a 7 anys.
1: Tenim masia, doncs, no?
2: Sí, sí, sí. Són la meva neta, la filla de la Irene, vull dir... la neta de la Núria, i ja ho esperen, és que ho fan amb tanta il·lusió que ja ho esperen, i ja les veus que sí, amb aquell repòs que esperen quan els hi toca, el que han de fer, la il·lusió que li posen. La veritat que estic molt, molt il·lusionada, I bé, els reptes que ens proposem, doncs endavant, anem fent, sí, també.
1: Com us veu, veieu d'aquí 50 anys?
2: Bé,
0: calgo,
2: no,
0: eh?
2: Crec que...
1: 25, va. Anava a dir amb canes, però Joan...
0: Bueno, no, jo ja tinc, ja ho
1: tu
0: saps.
1: Tu i jo anem sobrats, sí, això.
2: Bueno, 25... no ho sabem.
0: Mira, sempre he pensat que la veu és un muscle, o no sé com dir-ho, que no envelleix gaire. Sí que costa, a vegades, el tema de respiracions i tot, mm-hmm, això, però es pot conservar molt bé, o sigui, tenim... La Lourdes, que quants anys té? 80...
2: Sí, llargs, 88...
0: I encara s'atreveix a venir amb cadira de rodes i així, però bé, i fa el que pot, i tothom és benvingut. I el que es fa amb il·lusió funciona.
2: Sí, constància i ganes. Sí. Perquè si no, si això ja no es té, doncs... Mm-hmm. Ja hi ha altres coses.
1: Quins dies assageu?
2: Els dijous.
1: Els dijous.
2: A 9:15.
1: Cada setmana.
2: Sí. Menys quan algun dia que hi ha hagut una pluja d'aquestes. Sí. Tant. Però bueno, sí, normalment els dijous. Ara ho estem fent a l'església perquè ens queda poquet ja per festa major. Mm-hmm. Però ho fem al Saló de Pedra. Va. Saló de Pedra, 9:15, els dijous.
1: Uh-huh. Sí. A 9:15,
2: sí,
1: dius, i que segeu una hora aproximadament?
0: Dues hores normalment, fins dues a les 4:00, màxim, sí.
2: Màxim, sí.
1: I sopar abans o després?
2: Jo abans.
1: Abans.
0: Jo després.
2: Sí, perquè si no aquelles hores ja no.
1: Com veieu actualment el món de les corals?
0: Difícil, difícil, perquè s'estava llogant en un moment molt digital... les corals, ja ho veus tu, cada vegada n'hi ha menys, el que són les entitats aquestes, les federacions, hi havia el FASEC i la Federació de Cors de Claver, estan bastant estàtiques. No ho sé, aquí suposo que la coral Llaç d'Amistat, que és la més propera que tenim aquí, també deu passar més o menys el mateix. Són poqueta gent, pocs actes, molt d'esforç dels assajos i així, però no sé, a veure com anirà tot. De fet, trobo curiós que el que deia abans, el món digital, cada vegada veus més interès en els musicals, per exemple, teatre, musical...
2: Sí, és com unes modes.
0: Sí.
2: Sí. I llavors, clar, el tema coral en si, bueno...
0: Hi ha qui pensa que és avorrit perquè estàs molt estàtic allà, només la cançó. Hi ha qui pensa que és més divertit, més dinàmic fer això dels musicals que estan bellugant-se, no ho sé. Potser ens menjaran, no ho sé, però jo m'ho passo
2: bé. Però alguna cosa fem, d'així de coreografia. Sí.
1: Però seria com una bona escola per a aquells que vulguin començar o iniciar-se,
2: sí,
1: en el món de...
2: Sí, sí,
1: de la música, sí, o tant, la interpretació, vull dir que al final...
2: Sí, sí, totalment, perquè també t'ajuda a treballar en grup, perquè és molt important, tot plegat, cada persona té la seva importància, no és com estar sol, i llavors doncs això fa que ens ajudem tots plegats i que bueno, entre tots ho fem tot.
0: I que com a inici doncs et coneixes el teu cos, coneixes la respiració, clar, que això, si vols dedicar-t'hi, és importantíssim.
2: Sí.
1: Sí, sí. Vinga, doncs el pregó serà el dia
0: 2.
1: El diumenge dia 2.
2: A les 9 del vespre.
1: 9 del vespre, sí. Pregó, sorpreses, per tant, i on, sí, on es farà?
0: Aquí a la casa Puig i Cadafalch.
1: A la casa Puig i Cadafalch, al balconet.
0: Al balconet.
2: Sí. Serà un acte curtet, vull dir, sí, que la gent no es pensi que... Oi, que no, avorrit. No. Passarà molt ràpid, sí, i serà curtet.
1: Però només hi sortirà en Joan o sortireu tots? Sorpresa.
2: Sorpresa.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Convidar tothom que vingui,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això sempre.
1: A recolzar-vos, a celebrar amb vosaltres aquests 50 anys.
0: I que si tothom, si algú diu, com deies tu, no canto ni sota la dutxa. No pateixis, jo tampoc.
1: Per cert, escolta, ara que em ve així al cap i he vist la portada d'aquest disc que vau enregistrar el 76,
0: sí.
1: Teniu moltes imatges. Alguna exposició d'imatges d'aquestes, què?
0: L'hauríem de recollir, perquè sabem que molta gent té fotos i hauríem de fer un recopilatori. Potser més endavant...
1: Seria xulo, no?
2: Sí,
1: veure...
2: sí. I penjar-ho a internet. Sí. No tant una exposició física,
0: sí,
2: sinó una exposició virtual.
1: Sí,
2: penjar-la que tothom la pugui veure.
1: Instagram, com ho porteu,
0: sí,
1: això?
0: Sí. Pues, no està malament. No tenim Instagram nosaltres. I havíem tingut una pàgina web, però se'ns va morir.
2: Bueno, però la qüestió és fer el muntatge i després ja...
1: Molt bé, molt bé.
2: Ja veurem.
1: Glòria, Joan, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Aquest Sant Domingo.
2: Molt bé, gràcies.
1: La propera. Gràcies. Per molts anys.
0: Gràcies. Adéu. Gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La festa major de Sant Domingo ja gairebé la tenim aquí. Si hi ha un element que posa ritme, llum i molta pólvora a la nostra festa, aquest és, sens dubte, el foc i la tradició. Avui volem parlar amb la Montse Clavell, és la cap de colla dels Diables d'Argentona, per parlar de com encara en aquests dies tan intensos i de totes les activitats i novetats que ens tenen preparats. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Molt a punt, ja.
0: Molt a punt, eh? És que res, una setmana.
1: Sí, no queda res, ja.
0: Una setmana.
1: Últims preparatius.
0: Vinga, escolta, amb tu volem repassar una mica com heu enfocat aquesta festa major, però deixa'm fer-te una primera pregunta, perquè ara fa un any i escaig que vas a agafar el timó de la colla. Quin balanç en fas?
1: Doncs molt positiu. L'any passat l'anterior festa major va ser la primera i la veritat és que va sortir tot molt bé. Sempre ho he dit, que he tingut molta ajuda de la resta d'equip de la Junta, i molt bé, molt positiu.
0: Mm-hmm. Al llarg de l'any, no? Perquè vas agafar, podríem dir, has complert el primer curs sencer, no? per sí. Entendre'ns, com ha evolucionat la colla, quin curs heu tingut?
1: Doncs hem seguit creixent. Portàvem una temporada que anàvem augmentant la colla cada vegada que fèiem formacions, i la veritat és que hem seguit aquesta línia. De moment anem augmentant.
0: Uh-huh. Aquest any, ja deixa'm entrar directament a la festa major, aquest any el correfoc de Nit Boja el dilluns dia 3 compta amb la colla convidada dels Diabòlics Anònims de Vilassar de Dalt. Com enfoqueu la primera nit, la del dilluns dia 3?
1: Doncs és una de les més esperades d'adults, perquè el dia anterior hem tingut la de Banyetes. I bé, esperem que hi hagi força gent i que la gent tingui moltes ganes de participar amb nosaltres.
0: Vinga, deia que és de les primeres, però em sembla que el diumenge 2 ja feu la repicada de campanes. Bé, col·laboreu amb la coetada a la repicada de campanes, no?
1: Sí, és el primer acte que fem de festa major, sí.
0: I després hi ha correfoc infantil.
1: Sí.
0: Hi ha molta canalla per fer aquesta cercavila?
1: Sí, força. Sí. Tenim també colla convidada, que venen els diables infantils de Cànoves, i serem les dues colles, molt bé. Mm-hmm. Bueno, també surt la Polsegareta.
0: Val.
1: I en principi esperem força gent.
0: Mm-hmm. Parlant d'aquesta exposició als Diables i la rebuda que es farà a la terrassa de l'església.
1: Perdona, la pregunta?
0: A la terrassa de l'església hi haurà una exposició que es diu Els Diables i la rebuda. Què ens pots explicar d'aquesta exposició?
1: Perdona, però me n'acabo d'enterar.
0: Doncs hi ha una exposició que és Els Diables i la rebuda, que em sembla que la rebuda és el darrer espectacle de la colla, no?
1: Sí.
0: Doncs mira, hi haurà una exposició fotogràfica.
1: Ah, vale.
0: A la terrassa de l'església, per si no ho sabies.
1: No ho sabia. Doncs mira, sí, la rebuda és l'acte que vam inaugurar l'any passat, que aquest any ja ha quedat bastant ben definit. I doncs no sabia que hi havia una exposició.
0: Doncs mira, doncs la trobaran a la terrassa de l'església. El dia 3, em sembla que és dilluns, ja crida i cercavila. Què ens heu preparat per aquest dia?
1: No, això ho fan els geganters.
0: Ai, sí, és veritat, crida i cercavila, això ho fan els geganters, és veritat. A les 11 ja corre foc.
1: De quin dia parlem ara, perdona?
0: Del 3.
1: El dia 3 és la nit boja, sí. El dia 3 hi ha correfoc, sí. Amb els Diables de Vilassar de Dalt com a convidat.
0: Uh-huh. També és època per anar a tornar amb favors o no?
1: Sempre tenim... Nosaltres funcionem amb intercanvis, llavors durant l'any fem sortides i llavors són els que venen per festa major, tant a infantils com a adults com a bèsties.
0: Ja. Yeah. Per qui no ho sap, quant de temps de preparació hi ha darrere de cada correfoc, comptant, doncs, això, feina de vestuari, pirotècnia, assajos...
1: Nosaltres treballem tot l'any. Nosaltres ens reunim cada 2 setmanes durant tot l'any. i no parem mai. Bueno, igual parem una miqueta de novembre, però engeguem molt ràpid, i perquè sempre hi ha coses a preparar. Si no són sortides, són actes de poble, tant festa major d'hivern com la rebuda. No parem.
0: Al llarg de l'any suposo que també aneu fent sortides i compteu segurament amb la disponibilitat de la gent, però suposo que la gent ja té en compte el calendari i no hi poden faltar per festa major. Quant de volum en total podeu arribar a moure aquests dies de festa major?
1: Doncs aquests dies de festa major acostuma a venir gairebé tota la colla, que ara actualment som 143.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, acostuma a venir tothom en aquests actes, excepte algú puntual que no pugui venir, però sí.
0: Doncs déu-n'hi-do, 140 entre petits i grans, no?
1: Sí, sí. Bueno, amb totes les tasques, no tots són diables cremant, sí, sí. Però entre totes les tasques i els petits som 143 actualment.
0: Quins consells donaries, Montse, a qui vulgui viure els correfocs per primera vegada o portar-hi els seus fills i filles per primer cop?
1: Doncs tapats, amb roba de cotó, barrets, que no portin res de samarretes de licra, i ja està, participar del correfoc. Nosaltres sempre anem molt en compte, no anem contra la gent, o sigui que la gent ens pot venir a veure perfectament, perquè sempre seguim el recorregut marcat.
0: Cada any la festa major, com deia, arrenca amb la repicada de campanes i la coetada i finalitza amb la repicatronada el dia 6, sí. Ja com a acte de cloenda. El que encara no sabem és qui serà l'encarregat de fer l'encesa.
1: Aquest any va sortir la proposta a l'assemblea que fem expressament per parlar d'aquest tema. Va sortir la proposta del servei de neteja que sempre ve darrere nostre en els actes que fem. I se'ls ha proposat i ens han acceptat amb moltes ganes.
0: El servei de neteja serà doncs, l'encarregat d'encendre la repicatronada.
1: Sí.
0: Bé, tasca important, no? Són els que van...
1: Sí, perquè fan molta feina que, bueno, en principi diem que no es veu, que sí que es veu, perquè després el poble torna a ser tal com estava, per tant fan una gran feina.
0: I recordem també que al llarg de l'any, o més intensament ara els darrers mesos, teniu la campanya de padrinar un tro.
1: Sí.
0: Com va? Com està anant aquesta campanya?
1: Bé, estem encara allargant una miqueta més, a veure si podem fer alguns padrins més, i tenim obert fins al dia 27, que és dilluns, una pàgina per comprar la padrina, que es diu paradeta.diablesdargentona.cat. Aquí pots apadrinar el tro, i si vols la polsareta, la pots anar a recollir a Cal Arenas.
0: Perfecte.
1: Ara actualment portem 284 padrins i 15 mecenes.
0: I en comparació amb anys enrere, com ho valoreu, això?
1: Potser una mica més baix aquest any. Potser una mica més baix. Per això hem allargat una miqueta més.
0: Encara tenim...
1: Si la gent s'acaba d'animar i acabem d'omplir la plaça.
0: Tenim el cap de setmana. És una campanya, sí, que moltíssima gent segueix, que després es busca el nom, no? En el tro, a través de les fotografies que pengeu a xarxes.
1: Sí.
0: Montse, per acabar, un missatge per tota Argentona de cara a aquests dies de festa i de foc.
1: Gaudir molt de la Festa Major de Sant Domingo i bon estiu per tots.
0: A part dels actes que feu vosaltres, participes en un altre més?
1: Perdona?
0: A part dels actes que feu com a diables, tu a nivell particular vas a més actes de la Festa,
1: sí,
0: Major? Sí, tens temps?
1: Concerts, sí.
0: Concerts.
1: Sí. Sí, sí, fem el que podem, no parem aquests dies, però ho intentem fer tot perquè ens agrada tot molt.
0: I de descansar poc, no?
1: Descansar poc, descansem després de Festa Major.
0: Per vacances.
1: Sí.
0: Doncs Montse, moltes gràcies, que vagi molt bé
1: a
0: la Festa Major de Sant Domingo.
1: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Argentona ho té gairebé tot a punt per la festa major de Sant Domingo, una de les cites més esperades de l'any. Però perquè tot surti rodó, cal molta feina al darrere, i aquí és on la força del voluntariat es torna imprescindible. Avui ens acompanya als estudis la Montse Terri i en Carles Ligos, responsables de la gestió del voluntariat d'aquesta festa, per comentar doncs una mica l'organització d'enguany. Bon dia a tots dos, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
2: Bé, bé.
0: A dies. Estem a
1: dies. Anar-los descomptant.
0: Exacte, ja és el compte enrere. Bé, anem a parlar del voluntariat un any més, peça clau, no, Montse, per la festa major?
2: Sí, som una peça, bueno, més que clau, som el que dèiem abans, no?
1: El valor afegit.
2: Això, som un valor afegit, ara no em sortia.
1: No pateixis.
2: Som un valor afegit en a la festa major, en els actes de festa major.
1: Sí, senyora.
0: Quin és el balanç provisional de participació d'enguany i quantes persones s'han sumat finalment al voluntariat? Recordem que el formulari ja està tancat, crec que es va tancar el divendres de la setmana passada.
1: Sí, va bé que tinguem aquesta entrevista ara, perquè divendres de la setmana... No, el tancàvem diumenge.
2: Sí, si
1: no
2: em falla la memòria,
0: Montse. Això, el dia 19, diumenge.
1: I dilluns vam decidir tornar-lo a obrir, perquè, tot i que anàvem a bon ritme, el vam tancar uns dies abans que l'any passat i no teníem el mateix volum que altres anys. I bé, l'hem obert fins diumenge aquest 26. I a hores d'ara en tenim una quinzena, però bueno, si podem ampliar el gruix, doncs sempre
2: va bé.
1: I tant, per això hem ampliat aquesta miqueta. Farem un recordatori per xarxes,
2: sí.
1: Si no em falla la memòria avui, i totes les persones que encara s'ho estiguessin pensant i es pensessin que no s'hi podien apuntar, doncs tenen encara l'oportunitat.
0: Hi ha un volum aproximat mínim per tal de...
2: No.
1: Sempre és el que comentem, tot el voluntariat. La festa major, com a base, hauria de poder-se fer sense el voluntariat, val? Perquè el voluntariat és per això, és voluntariat. Si puc venir, vinc, i si no, no vinc. Per tant, no ha d'haver-hi una essencialitat. Però, tal com deia la Montse al principi, és aquell valor afegit que aportem en els actes. I aquestes persones, de manera desinteressada, doncs són les que, quan de vegades estàs a llocs i necessites una indicació, o, per exemple, ens ajuden a acompanyar la gent gran...
2: En el concert de festa major, en els gegants, pues, com sempre diem, són portadors d'aigua, diables, doncs, portadors d'aigua també, sempre els correfocs, no? Els tres correfocs, correfoc de bèsties, correfoc infantil, correfoc del dia 3, la cursa, tot això... Som nosaltres el valor aquest que dèiem, el valor afegit, doncs, que sempre donem aquest suport per acompanyar, doncs, en aquests actes, no? Aquest acompanyament.
0: Exacte. És una manera de viure la festa des de dins, no?
2: Sí,
1: des d'un altre punt, sí.
2: Punt.
1: I tant, sí, sí, perquè no tens el lligam de ser un treballador que estàs treballant-hi totes les hores, però pots veure, doncs, bueno, altres vessants i viure-les d'una altra manera i fer una aportació a la vila, que també crec que és algú que a tots ens agrada col·laborar en comunitat.
0: El gruix del voluntariat es mou sempre entre les mateixes persones, hi ha relleu, com ho veieu això?
2: Sí, hi ha gent nova, sempre cada any hi ha algú que s'apunta de nou. Sí que és veritat que sempre hi ha algú que repeteix, que això és molt maco, perquè vol dir que s'hi ha trobat a gust, que està content de fer-ho, bueno, doncs que
1: jo important.
2: Crec que és molt important,
1: sí.
2: I sempre hi ha gent nova, doncs, que ho prova i que, doncs, està content i que sempre diu, ostres, doncs que s'ho ha passat bé i que ha disfrutat.
1: Sí.
0: Dèieu que fins aquest diumenge heu tornat a obrir el formulari per aquells que no hagin vingut mai. Ens podríeu explicar una mica quines són les... De fet, ja ho heu anat dient.
1: Més o menys és el que m'ha explicat.
0: Però una mica les tasques que fan.
1: Bé, com deia la Montse, per exemple, tenim la cursa, la pedalada, tenim ens fan, doncs, per exemple, de punts de control o ajuden a la Protecció Civil i a la Policia Municipal, doncs, a tallar punts de pas a la via. Són les persones que ajuden a repartir els diplomes.
2: Sí.
1: Bé, són això, no? En aquests casos. També tenim altres, com en el cas de cercaviles o correfocs, en ple agost, la calor és molt intensa, per descomptat és el que dèiem, no cal que hi siguessin, no, perquè cada entitat, pues, té el seu suport, els seus voluntaris amb l'aportació d'aigua, però si podem aportar-los i ajudar

0: doncs, que la gent, els pares, doncs, els deixen seure davant, doncs, que no es moguin, que no tirin endavant, vull dir, que no molestin sempre els actors, saps? Perquè els actors també estiguin sempre, mm-hmm, doncs, sí, lliures, que no pateixin, saps? Que sí, no hagin d'estar pels nens, que hi puguem estar nosaltres, vull dir, coses d'aquestes, sense enfrontar-nos amb ningú, eh?
1: No.
0: Sempre vigilant, doncs, que no passin dels límits i ja està.
1: És fer aquest acompanyament, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: El dia 30 em sembla que teniu la reunió ja conjunta, sí, amb tot el voluntariat.
1: És dijous, sí, correcte.
0: Sí, dijous.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Aquí és on acabeu d'organitzar el voluntariat.
1: Aquí, sí, correcte, en allà.
2: Segons disponibilitats.
1: Segons,
2: no?,
1: disponibilitats de cadascú, en aquests formularis, cadascú diu vull venir aquí, en aquí no vull venir, aquí d'allò, i nosaltres ens seguem uns dies abans, fem els quadrants dels actes i diem, mira, aquí ens faltarà gent, aquí ens en sobra. Doncs aquella reunió és la que serveix, doncs, per explicar-los a les persones que no ho han,
0: sí,
1: fet mai,
0: que no ho han fet mai.
1: Com funcionarà tot, pels que ja ho han fet, doncs, és tornar-nos a retrobar, i és el dia que se'ls hi distribueixen les tasques o se'ls hi demanen si en vez d'anar a un costat poden anar a un altre. Bé, és una reunió de coordinació.
0: I sempre, sí, n'hi ha que s'animen,
1: sí,
0: eh, a posar-se...
1: S'engresquen més. Ah, doncs jo no m'havia posat aquí, em posaré allà.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: ja
0: sí, sí.
2: Hi ha voluntariat de totes les edats o què?
0: Sí.
1: Sí. Sí.
2: Has de ser major d'edat o no?
1: No. Has de tenir, el que recomanem, és de 14 en amunt. O, segons, tal com diu el formulari, els nascuts a partir del 2012 en avall. No, no en amunt, si no serien, sí, molt petits. Val?
0: Sí.
1: I és això. És un mínim perquè no haguem d'estar tampoc nosaltres pendents de canalla, perquè si tinguéssim menors hauríem, sí, sí, de fer venir també el seu pare o mare acompanyant. Mm-hmm. Bé, no tenim la suficient estructura, no, com per fer això, i recordem que la Montse, jo sóc tècnic de l'Ajuntament i sí que estic treballant aquí, però la Montse, que actua com a coordinadora del voluntariat, és voluntària també, per tant, ens interessa tampoc carregar moltes tintes i responsabilitats.
2: Dies principals seran 4, 5, 6
0: 4, i el 3
2: i el 3, 3, 4, 5, 6
0: el dia, a veure,
1: dies grossos
2: pel
1: voluntariat més o menys tenen participació tots els dies,
2: sí,
1: no hi ha dia que no hi hagi participació del voluntariat o suggerència a participar, eh? Però clar, sembla que no, però des de ja fa uns anys, i per això es va decidir també amb la comissió de festes, el dia 2 ja comença a tenir un gruix d'actes i espectacles important. Per tant, podem considerar que la festa major el dia 2 ja comença. Bueno, a més, ja des de fa dos anys, sí, o tres ja es va canviar el dia del pregó, el tret de sortida.
2: Sí, sí, sí.
1: Val? Per tant, bé,
2: molt bé.
1: Tots els dies tenen gruix de participació,
0: feina,
1: voluntaris.
2: Comunicació interna, no sé, WhatsApp, no?
1: Sí,
0: sí, nosaltres tenim un mòbil amb el que ens comuniquem i tenim un grup, sí, i que per qui ens comuniquem.
1: Sí, és un grup de WhatsApp amb totes les persones participants i en allà es comparteixen, doncs, els quadrants i la Montse cada dia o cada acte diu avui en tal, tal, tal i tal, a tal lloc, a tal hora. Mm. És a mode de recordatori.
0: Sí.
1: Ai, ens falta algú que ha fallat. I és una manera àgil de comunicar-nos. Tal com hem dit, som una estructura petita i la gràcia de tenir un poble així recollit, doncs, és que podem,
0: sí,
1: comunicar-nos d'aquesta manera tan, tan propera.
2: Mm-hmm. Molt bé, no sé si voleu afegir res més, sobretot animar aquells que vulguin, no? Aquesta setmana.
0: Jo animaria a tothom que ho vulgui provar, que no se n'estigui, que ho faci, que viure la festa major des de dintre també és bonic i que no se n'arrepentirà. Que ho faci,
1: que
0: vingui i que disfruti amb nosaltres.
1: Molt bé.
2: Que ho provi,
0: que ho provi
2: des
0: que ho provi
2: de dins. Que, bé, jo, sí, crec que és el que expliquem cada any, és una manera també de conèixer gent nova,
0: sí,
2: de viure una experiència diferent, d'aprendre,
0: sí,
2: de...
1: Sí, sí, sí.
2: De moltes coses, no?
0: Sí.
2: Positives.
0: Sí. I tant que sí, i tant que sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Montse, Carles, que vagi molt bé, que tingueu bona festa major.
0: Gràcies, igualment.
1: Moltes gràcies.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.

Bon dia, oients i internautes de Ràdio Argentona. Benvinguts al 17è i darrer programa de la quarta temporada del Repicat. L'Associació Amics de la Poesia d'Argentona ha obert la convocatòria del 7è Certamen de Poesia Vila d'Argentona, Premi Estevalbert, que aquest any incorpora la presentació d'obres en format digital. Les persones interessades poden presentar els seus treballs fins al 15 d'octubre. El premi està dotat amb 1.000 euros i inclou la publicació del llibre guanyador a càrrec de Bolian Edicions. En una entrevista a Ràdio Argentona, el president de l'entitat, Oriol Marfà, ha destacat que el certamen és un element cultural de primer ordre per al municipi i ha recordat que aquesta és la 7a edició de la segona etapa del concurs, que se celebra amb caràcter biennal. El Premi Estevalbert reconeix un conjunt de poemes amb entitat de llibre i no pas una obra individual. Segons Marfà, el jurat busca reculls amb una línia coherent i amb prou extensió perquè puguin publicar-se en format de llibre, un fet que considera un dels grans atractius del certamen. Precisament, la publicació de l'obra guanyadora és un valor afegit especialment apreciat pels participants. Marfà ha explicat que els poetes sovint tenen dificultats per trobar editorials que publiquin poesia i aquesta oportunitat pot ser decisiva. Una de les novetats d'aquesta edició és que les bases prohibeixen explícitament l'ús de la intel·ligència artificial en la creació de les obres. L'entitat ha incorporat aquest requisit per preservar l'autoria i garantir que els textos siguin fruit exclusiu del treball creatiu dels participants. El jurat està integrat per Emília Llamola, Francesc Albert, Jordi Soler Camardons i Joan Carles González Pujalde. Tots ells vinculats al món de la literatura, la llengua i la cultura. Les obres es poden presentar fins al 15 d'octubre mitjançant correu electrònic, seguint els requisits establerts a les bases del concurs. Oriol Marfà ha animat totes les persones que escriuen poesia a participar-hi. Que facin el primer pas. No costa tant, és qüestió de mirar-se el que tenen i llançar-se a la piscina. Avui ens fem ressò d'un projecte musical que s'ha presentat a les xarxes socials. Francesc Gil Pàmies és un compositor de la música del projecte d'electrònica i dance Calmat. Les seves produccions i cançons s'editen sota el segell discogràfic independent Calmat Records. Principalment música electrònica i dance amb lletres en català. Aquest 2026 ha publicat l'àlbum titulat Absurds. Us proposem escoltar el tema estiuenc publicat el passat 12 de juliol amb el títol No facis vacances.

0: punt de sortir al carrer el número 107 de la revista Fons, el butlletí oficial del Centre d'Estudis Argentonins. Per això hem demanat a en Francesc Villar, director de la revista, que ens faci una breu explicació del contingut que hi podreu trobar. Recordeu que els que sigueu socis del Centre d'Estudis Argentonins la rebreu a casa, i si no ho sou, la podreu adquirir a la llibreria Arenes.
1: A punt de sortir el número 107 de la revista Fons, del Centre d'Estudis Argentonins, us en farem 5 cèntims de, diguem-ne, dels apartats més importants, potser. Tret ja de tot l'apartat de notícies de l'entitat i notícies de la vila, destacaríem un article on es recullen les veus del record, que es van fer, acte que es va fer en el Saló de Pedra a finals de maig i començaments de juny, record de diverses persones d'Argentona, i això ho tenim recollit en un article. Per altra part, destacar que es va fer la signatura del conveni del grup de memòria històrica amb l'Institut d'Argentona, que és important, de cara als alumnats, sobretot, als alumnes. Després parlem també dels actes de la celebració dels 10 anys de l'Aula Universitària d'Argentona i com a articles més de fons, diguem-ne que parlem del templet de Can Garí, que compleix 20 anys, el templet de cristall, i sobre els hipogeus d'Argentona, els hipogeus que són aquestes construccions subterrànies que es troben a diverses cases que no se sap exactament quina funció tenien. Per altra part, també hi ha l'anunci de les lectures de la tardor literària, que pugueu preparar-vos-les aquest estiu, i les fotografies del grup de fotografia. Us animem a comprar-lo, si voleu, a Casa de l'Arena, a Cal Arenes, ho trobareu, i també us animem a fer-vos a socis, que llavors ho rebreu directament a casa.

0: Us recordem que el proper divendres 31 de juliol a les 7 de la tarda farem l'acte central del Correllengua 2026 a la plaça de Vendre. Al començament de l'acte tindrem un sentit record per la Liliana Múrcia, activista de la CAL i companya d'organització de les darreres 5 edicions, que malauradament ens va deixar el dia 9 de febrer. El manifest del Correllengua d'enguany l'ha escrit l'Antoni Bassas, periodista que va col·laborar estretament amb Josep Maria Espinàs, l'escriptor que homenatgem en aquesta edició del Correllengua. El manifest el llegirà un jove argentoní, l'Anton Serra, que començarà el curs que ve la carrera de Filologia Catalana. Li hem preguntat com ha rebut l'encàrrec i què ens vol destacar del manifest. Escoltem-lo tot seguit.
1: Tinc el plaer i l'honor de llegir el manifest de l'acte central del Correllengua 2026 Argenton, una iniciativa que promou, defensa i difon la llengua i la cultura catalanes. I per què dic que és un honor i una sort? D'una banda, perquè és un privilegi poder donar veu a un manifest que ens recorda la importància de preservar una llengua, perquè al final és el que ens permet anomenar el món, i ergo, entendre'l. D'altra banda, és d'agrair que any rere any hi hagi persones i entitats que mantenen viu aquest compromís amb la nostra llengua i la nostra cultura, com el Correllengua d'Argentona. Dit això, el manifest d'aquest any està escrit pel periodista Antoni Bassas i ret homenatge a Josep Maria Espinàs. Quan en Xavier Peguera me'l va fer arribar i vaig saber qui era l'homenatjat d'enguany, no us enganyaré, vaig haver de buscar informació. Sabia que havia estat escriptor i que havia escrit amb Jaume Piques la lletra del cant del Barça. Però com a futur estudiant del grau de Filologia Catalana, no em podia quedar amb aquesta única referència. Així que vaig començar a llegir sobre ell. I com més em descobria, més m'adonava que Espinàs no era només un escriptor. Va publicar una vuitantena de llibres, va escriure milers d'articles, va recórrer el país a peu per conèixer la gent i els paisatges. Va ser un dels fundadors dels 16 jutges i un dels impulsors de la nova cançó en ple franquisme. Però sobretot, va dedicar tota una vida a demostrar que escriure en català no era només una opció literària. Era una manera de defensar un país, una cultura i una manera d'entendre el món. I aleshores vaig entendre per què aquest any el Correllengua li ret homenatge. Perquè hi ha persones que escriuen llibres i n'hi ha d'altres que sense gairebé adonar-se'n acaben escrivint un tros de la història d'un poble. Josep Maria Espinàs va ser una d'aquestes persones. Finalment, després de llegir el manifest d'Antoni Bassas, hi ha una idea que em va fer pensar molt. Bassas no recorda Espinàs només per tot el que va escriure, sinó per la manera com va entendre la llengua. Ens presenta un home que no volia un català solemne ni reservat per uns quants, sinó una llengua clara, natural i útil, capaç d'arribar a tothom. De fet, el que més em va sorprendre és que Bassas defensa que una de les aportacions més importants d'Espinàs no va ser només escriure una vuitantena de llibres o milers d'articles, sinó haver convertit el català en una llengua de cada dia. La llengua d'una cançó que avui canta mig món, d'un anunci, d'un article de diari o d'una conversa qualsevol. Hi ha una altra idea que trobo extraordinària. En ple franquisme, quan escriure en català podia semblar una limitació, Espinàs ho definia com un privilegi. Deia que els escriptors catalans tenien una causa per la qual valia la pena lluitar, la seva llengua. És una manera d'entendre el català que em sembla molt vigent, perquè ens convida a deixar de veure'l com un problema i començar a veure'l com una oportunitat i una responsabilitat compartida. Amb aquesta mirada, crec que el manifest d'enguany no només homenatja Josep Maria Espinàs, sinó que també ens interpel·la a nosaltres. Ens pregunta què estem fent perquè el català continuï sent una llengua viva. I ara sí, si us estimeu la llengua i la cultura catalanes, us convido a venir el divendres 31 de juliol a la plaça de Vendre a les 7 del vespre.

Arriba el moment de fer balanç de la temporada. Espero que les informacions que us hem fet arribar us hagin servit per a fer-vos una idea de la vitalitat de la llengua i la cultura catalana a la nostra vila i arreu dels països catalans on hem trobat propostes interessants. Ara us toca a vosaltres viure amb el convenciment que val la pena mantenir el català sempre i arreu i que, oferint-lo i convidant a les persones que han decidit viure entre nosaltres, és la garantia que, malgrat tots els atacs, el català té futur perquè té present. Volem agrair especialment les atencions i el bon cafè del tècnic de so de Ràdio Argentona, Joan Farrés. I per acabar, expressem un sentit record per Josep Vallverdú, que ens ha deixat aquesta setmana. Gràcies al seu mestratge, ens mantindrem fidels per sempre més a la llengua i a la cultura catalana com ell ens va ensenyar.

El dia 2 d'agost, a 2:15 a la plaça Nova, tindrem l'actuació del cantautor solsoní Roger Mas, que celebra els 30 anys damunt dels escenaris. La Viquipèdia ens explica que la seva música està inspirada en tres pilars: les músiques modernes, les tradicionals i els sons ancestrals del món. A les seves lletres barreja el llenguatge del carrer i la llengua literària, sense oblidar les maneres de parlar antigues que s'estan perdent. En la seva pàgina web ens anuncia que ens presentarà el concert que titula El rei de les coses. Aquest també és el títol de la primera cançó del seu àlbum Mística domèstica. Us deixem amb aquesta cançó, tot desitjant-vos una bona festa major de Sant Domènec i fins a la propera temporada. Tantes...

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna.

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és es negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptos.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

0: Habitatge Protegit a Catalunya. Es permetrà aixecar noves plantes, dividir mobles o reconvertir oficines i comerços. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern de la Generalitat i els comuns portaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. El text inclou mesures excepcionals i temporals que es revisaran cada 4 anys i que permetran modificar les qualificacions urbanístiques sense haver de canviar el planejament urbanístic dels municipis, Natàlia Ramon.
2: D'aquesta manera es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats zones de mercat residencial tensionat al país. Tots els habitatges que sorgeixin amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguer de temporada d'habitacions o d'ús turístic.
0: Mentrestant, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tenen data de represa després que dimecres es va obrir un gran esvoranc per les obres de soterrament de les vies entre Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac.
2: El govern confia que durant el cap de setmana Adif informi del calendari per normalitzar el servei, però mentrestant els usuaris continuen havent d'utilitzar els transports alternatius que els allarguen els desplaçaments. Hores d'ara encara no es coneix la causa del sinistre.
0: El pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies a tota la conca del Mediterrani. A Catalunya continuen tancats 7 espais naturals i hi ha, en nivell de risc extrem, 160 municipis al país. Ara bé, els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i a França han fet que les autoritats fins i tot hagin demanat ajuda a la Unió Europea.
2: A França la situació és molt complicada per la trentena de focs actius a tot el país i a la Comunitat de Madrid i Àvila també cremen fora de control 2 focs que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Uns focs que poden tenir un potencial encara més gran perquè avancen en la mateixa direcció. De fet, 2 dels focs originats inicialment en territori madrileny s'acaben de fusionar i està molt a prop un altre focus declarat a Burgondo, a Àvila. Ja hi ha 19.000 veïns desallotjats o confinats a la Moncloa, que està al capdavant de l'emergència amb els militars, després que Ayuso els hagi demanat parlar de situació molt complicada.
4: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
5: Ya podemos decir, para nuestro reglamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
0: Mentrestant, de tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer transplantament de tot l'Estat entre 2 persones amb VIH. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Pels metges vinculats a la intervenció, ara es restableixen els drets d'aquestes persones.
6: El que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu.
7: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. Al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: I atenció a aquesta notícia. Les proves PISA, els escolars, que es van fer a Catalunya el curs passat, no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i l'OCDE les ha desestimat. D'aquesta manera, els alumnes catalans quedaran fora dels resultats internacionals de l'informe que es publicaran al setembre.
2: La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos en la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials.
0: Barcelona, Sara Cañete.
8: Sí, el 23% dels alumnes escollits van quedar exempts de fer aquestes proves i van superar de llarg el topall del 5% que marca l'OCDE. El resultat, per tant, és que aquesta mostra no és representativa i, per tant, que Catalunya no podrà saber quan surtin els resultats ara al setembre en quin nivell de competència de matemàtiques o de lectura estan els seus alumnes ni tampoc comparar-se amb altres països o comunitats. Recordem que PISA és la prova de referència mundial per veure en quin punt estan els sistemes educatius dels diferents països.
0: I en temps de cultura, últim adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns hi han volgut participar, mostra de l'estima que tenien per l'escriptor.
2: Josep Vallverdú ha deixat 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida acaba de catalogar tot el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
0: I ara, quan faltin 20 minuts per les 3... Arriben els esports. Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, cada cop més a prop de jugar a l'Ajax.
9: En les últimes hores s'han desencallat els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, avui ja no participarà en el primer amistós que jugarà el Barça amb l'Europa a porta tancada. L'Espanyol, mentrestant, fa oficial la cessió d'Antonio Roca al Mallorca i el Tour, avui, primera de les dues etapes que acabaran a dalt del mític port de l'Alt d'Huez.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. L'accident d'un motorista al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona talla un carril i provoca cues destacades des de Montcada, tant a la C58 com a la C33. També aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Besòs. Per accident, cua també a la C66, a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
0: Hem deixat enrere les temperatures més altes, però això no vol dir que vingui fresca, vull dir, continuarà fent calor.
12: Sí, els propers dies, aquest cap de setmana, estarem entre 30 i 35 aproximadament. A moltes zones del país al voltant dels 30, 28, 32, una calor que es portarà molt bé. Fàcil de superar, de suportar. Avui, però, encara es dispara la temperatura, precisament un dels llocs on tenim màxim avís de calor, segons el Meteocat, seria l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, sobretot. Doncs mira, estan arribant els 37 graus a Viella, que és de les temperatures més altes de les últimes jornades allà. Ahir vam arribar a 43 a Vinebre, i avui fora d'aquesta zona tan càlida del Pirineu, al Pla de Lleida podem arribar als 38, 39, 40, però no passar d'aquest llindar. Per altra banda, ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, no ho descartem als ports, i també cap a les Garrigues, Conca de Barberà, alguna tempesta amb vent, probablement algun esclafit hi pugui haver en aquesta zona al voltant de la Conca de Barberà. Demà comença a baixar la temperatura, aquesta nit encara serà càlida cap a la costa, i preveiem ruixats a partir del migdia en punts del nord, i a la tarda una tempesta forta entre Girona, Barcelona, Catalunya Central, i a la nit a l'àrea de la costa de Barcelona fins a Tarragona. Hi pot haver aiguats, compte, una tempesta forta amb pedra o calamarsa, i es poden reproduir diumenge novament entre Girona i Barcelona. Alguna pedregada i no farà tanta calor.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels o locals comercials a peu de carrer. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys, Jordi Corbalan.
13: I sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable, també per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació, que setmanes enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
14: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
13: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions de pisos sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar les mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
15: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
13: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys, això sí, prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
0: Bé, doncs just per Catalunya Catalunya acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut tres canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és la de l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya, Judit Toronjo.
16: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
0: Passant 10 minuts de les dues, continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona a causa de les obres de soterrament de les vies. El servei continua interromput entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, fet que obliga els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar els seus trajectes. Durant el dia de demà, Adif podria anunciar quan es podrà reprendre la circulació. De moment encara no se saben les causes del sinistre. A Sant Andreu, a Barcelona, hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Bruguer, bon dia.
17: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte Sant Andreu a Barcelona. Aquí baixen del tren i continuen el viatge en autobusos habilitats. Fins a Granollers, molts viatgers es mostren molestos per les incidències i la manca d'informació.
18: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
19: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és indignació total.
20: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em vegin, si és l'aventura.
17: A Montcada la imatge és diferent. Els viatgers de l'R2 caminen entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4.
21: Jo de normal haig d'agafar l'R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a l'R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
22: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
17: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports puguin concretar quin dia de la setmana vinent es podrà recuperar la circulació de trens.
0: I ja que parlem de Rodalies, els usuaris de les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castigui amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que triguen mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
23: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en el sistema de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
24: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
25: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i sobretot un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
23: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
0: I d'un problema provocat per un esvoranc a Montcada i Reixac a un altre. Lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres, en aquest cas, de la línia 9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar encara a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats, David Àngela.
26: De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
27: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta la illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que efectivament aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
26: Recordem que aquest esvoranc, que s'ha produït el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi, alguns dels quals s'estan organitzant amb la intenció de presentar una demanda conjunta.
0: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà-Masriera.
1: El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i treballen 8 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat en un perímetre total de 8 hectàrees. L'incendi podria haver començat per un llamp i ara s'investiga. Tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
0: Molt més complicada és la situació a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Allà els incendis, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'acaben de fusionar en un de sol i existeix el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila i els tres focs inicials es converteixin en un de sol. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa seva. Avui serà el dia més crític. La Moncloa, que és qui coordina l'emergència, ja ha demanat ajuda també a Brussel·les per les tasques d'extinció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, s'acaben de fusionar i avançar també en la mateixa direcció. Un tercer foc declarat a Burgondo, la província d'Àvila, però molt proper ja a territori madrileny. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent que bufa. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional per un tema de focs i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant ara mateix, transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrileña.
3: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
4: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
2: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. Un focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern de Madrid ha criticat Ayuso, diu, per no justificar prou bé l'activació de l'estat d'emergència. També hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a xarxes per demanar a la Moncloa que auxilia Ayuso, diu, mentre ella aprima els serveis públics. La presidenta madrileña els responia així.
4: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
2: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta. Ayuso ha confirmat també que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
0: Però no només tenen problemes amb els incendis a Espanya. França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus. En concret, afecta a l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
6: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
7: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
5: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixun. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
8: Nous avons eu des vitesses de propagation.
28: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
5: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
0: Passant 19 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem el problema que hi ha hagut amb els alumnes catalans.
29: Catalunya migdia.
30: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
10: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira.

0: se'n formen un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 21 minuts de les dues. Com dèiem, les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% dels alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de fer les proves, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. El Departament afirma que investiga l'origen d'aquest error. Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: L'OCDE permet tres exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada quatre alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
4: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet la mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
3: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
4: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
3: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol.
2: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'Estat entre dues persones amb VIH. El juliol de l'any passat es va aixecar el veto legal que hi havia sobre aquest tipus d'intervencions, vigent des de l'any 1987. A la resta d'Europa, aquests trasplantaments només estan permesos en 6 països, Cristian Roldán.
5: Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut. Tot i que es calcula que l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a aquelles persones que tenen VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
6: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
5: El coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
7: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
5: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, afegeix que la medicació contra el VIH no interfereix en la que cal prendre després d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions.
8: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de tot l'Estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
2: Moviment del govern per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras i el Tribunal es nega a aplicar-los l'amnistia, Raül Flores.
9: El govern entra a la causa del Tribunal de Comptes, alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i diu als magistrats que no hi ha altre camí que aplicar l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs que encara té processats. Justament fa una setmana la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en aquest cas, però dilluns els magistrats ja van dir que tirarien endavant el procés tot i la sentència. La Generalitat també demana al tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament l'amnistia. Ara el Tribunal Superior deixa 5 dies a totes les parts

0: per decidir-ho.
1: Anem a la informació internacional. Els Estats Units esquiven les limitacions legals del Tribunal Suprem nord-americà als seus aranzels i imposen des d'avui gravàmens duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països diferents, Xavier Vilà.
2: Ho fan esgrimint l'ús inusual d'una llei comercial del 1974 que permet justificar els nous gravàmens assegurant que els països sancionats incompleixen o no compten amb lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts amb treball forçat. El representant comercial nord-americà Jamison Greer posava a Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
3: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
2: Els aranzels d'ara substitueixen el gravamen global del 10% imposat al febrer, un cop l'alt tribunal nord-americà va anul·lar les càrregues anteriors.
1: Tota Europa està afectada per aquest nou capítol de la guerra aranzelària llançat per l'administració de Donald Trump. Tanmateix, la Unió Europea s'ho ha pres amb resignació i veu el got mig ple. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, veuen el got mig ple perquè, tot i les noves tarifes, quan els productes europeus es venguin als Estats Units, continuaran pagant menys d'un 15% de aranzels. I aquest és el topall màxim que Brussel·les estava disposada a acceptar, perquè és el límit pactat amb Donald Trump en l'acord comercial de l'any passat. La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, n'està satisfeta.
5: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
4: En canvi, Brussel·les nega que sigui permissiva amb el treball forçat, el motiu que esgrimeix Trump per aplicar els nous aranzels.
5: La Unió Europea ja té normes sòlides en matèria de treballs forçats. Rebutgem totalment la idea que la Unió Europea pugui contribuir al problema mundial dels treballs forçats.
4: Però sí que és cert que la Unió Europea encara està pendent d'entrar en vigor el reglament específic que endurirà els controls per impedir l'arribada de productes fets amb treballs forçats en països estrangers. La norma es començarà a aplicar a finals de l'any que ve.
1: Més coses, encara en la informació internacional, l'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra contra el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wheatberries, un gegant del comerç en línia al país, a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou, Jordi Baró.
6: Bon dia. Almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa Wildberries. Drons ucraïnesos han fet destrosses en instal·lacions d'una empresa que és la versió russa d'Amazon, propietat de la dona més rica del país. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que la companyia emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
7: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
8: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
6: Romania ha assegurat en paral·lel avui haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa.
1: I d'una guerra a una altra, perquè l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington, Sergi Roca.
8: I no només això, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre, 500 metres de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig. El barril de Brent de petroli costa al voltant de $98.
1: I com a conseqüències d'això, l'encariment del petroli farà que aquest mes d'agost omplir el dipòsit surti més car. En l'augment del preu del combustible també hi té incidència la retallada de 5 cèntims per litre en la bonificació que el govern espanyol va començar a aplicar a principis d'aquest mes. Dissabte 1 d'agost, aquesta bonificació passarà de ser de 15 cèntims a 10 cèntims i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixen aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà, Miquel Jarque.
0: Això preocupa els consumidors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
9: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
10: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament han estat molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
11: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
12: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
1: Més coses, passa un minut de dos quarts. El dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi del dia 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades.
0: En els punts oficials, distribuïts en 18 municipis, es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la Nacional 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
0: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
14: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
0: L'eclipsi es podrà veure entre 7:45 i 9:00 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat.
1: Les trucades i els correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol que van jugar Espanya i Argentina, Quim Codines.
15: El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes pel correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya, el diumenge, durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, el dilluns van augmentar un 20% respecte la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de les trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
16: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
15: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
16: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas és el que ens diuen els estudis. En l'esport, on els esdeveniments massius, això també succeeix, no?
15: Recordem, a Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
1: I la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Els va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles, va passar fa 9 anys. Per què es paga ara?
17: Doncs perquè s'ha hagut de fer un canvi canvi normatiu. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
18: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
17: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
1: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. És moment per la cultura.
19: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut, que per poder esdevenir el que volien llurs déus, en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts.
1: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar pel seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Bussoms.
20: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec de la capital de la Noguera, on Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana.
21: Sempre tenia bones paraules, bona conversa.
22: És un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Bé, avui només cal veure la gent que hi ha aquí i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
20: Vallverdú va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal Huguet.
23: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
20: I ara la Universitat de Lleida espera poder ampliar també el fons personal i literari que ell mateix va cedir en vida el 2015 i que inclou el manuscrit original de Rovelló, l'obra que l'ha fet més popular.
1: I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
24: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
1: La comèdia espanyola 3 de Mas és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea. La cinta de Christopher Nolan continuarà arrasant a la taquilla els pròxims dies, però igualment avui arriben algunes novetats a les sales de cinema, Marc Garriga.
25: 3 de Mas és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. Ballat anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També s'estrena Insaciable, una pel·lícula d'horror corporal, crítica amb la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera, que tot i tenir una arrencada original, s'acaba perdent en divagacions constants massa repetitives. També arriben La noruega Rufus, La serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama L'anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
1: I abans dels esports, novetats musicals. Per exemple, aquesta. És Charlie XCX, que publica avui el seu nou disc, Music, Fashion, Film. És, juntament amb el nou treball dels The Strokes, les principals novetats de la setmana pel que fa a les músiques, Marta Vives.
26: Sí, a Music, Fashion, Film, Charlie XCX ha marcat un canvi respecte al seu anterior Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que en té l'actitud, la distorsió i l'estètica. A més, inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. així és com sona Reality Awaits, el nou disc dels novaiorquinesos de Strokes, el primer que publiquen des del 2020. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre, per cert, de Strokes actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Doncs amb aquestes novetats musicals hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant hem arribat al temps dels esports. Uns esports que encapçalem amb un nom que potser alguns culers no recorden, que encara és a la plantilla blaugrana, Marc-André Ter Stegen. Això sí, cada vegada està més a prop de jugar a l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. I és que a les últimes hores els impediments fiscals que hi havia s'han desencallat, Ramon Salmurri.
2: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen estar resolts i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Aquesta tarda, en principi, ja no participarà, després en parlarem, en el primer amistós de pretemporada que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Doncs ara de seguida parlem d'aquest primer amistós, però encara un altre nom propi de l'actualitat del primer equip del Barça és Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès no es vol operar del genoll, seguirà per tant un tractament conservador, tot i els riscos que pugui haver-hi amb aquest tractament, Salmo.
2: Sí, Frenkie de Jong, de moment no passarà pel quiròfan. Insisteixo en aquest de moment. Comunicat ahir del Barça diu les proves realitzades. El jugador han determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu el Barça, que el jugador continuï tractament i seguiment mèdic, pendent, diu, de la seva evolució durant les pròximes setmanes. I comunicat també del propi Frenkie de Jong, per frenar, assegurar les especulacions. Perquè el seu compromís, diu, no es dubta, i per dir que va jugar perquè els metges de la Federació Neerlandesa li van dir que la lesió no podia empitjorar, i ha empitjorat. De moment, afegeix Frenkie de Jong, la lesió no vol quiròfan. El tema, Òscar, és que hi ha moltes veus que asseguren que el quiròfan continua sent una opció real. Caldrà estar molt atents a l'evolució de Frenkie de Jong les properes setmanes per a partir d'aquí veure si finalment acaba o no passant pel quiròfan. De moment, Frenkie de Jong és baixa i els primers pronòstics ho situen entre els 3 mesos i mig, 4 mesos de baixa.
1: Molt bé, doncs haurem d'estar pendents de les pròximes setmanes perquè a més ja sabem que Frenkie de Jong és un jugador sospitós habitual, podríem dir, per als aficionats del Barça. Dèiem abans que avui el Barça juga el seu primer amistós. L'equip de Hansi Flick disputa el partit a la ciutat esportiva Joan Gamper contra la Europa, tot i que el partit serà a porta tancada.
2: Sí, partit a les 8 del vespre, és el primer partit oficial de pretemporada, tot i que des del Barça es dibuixa només com una sessió més d'entrenament. Un partit en el qual en principi no jugarà Karim Adeyemi, el futbolista que ahir es va presentar a les instal·lacions del Barça, que aquest matí ha entrenat amb la resta dels seus nous companys, però que en principi farà treball al marge del grup. Tampoc Ronald Araujo, que està lesionat, i tampoc Alejandro Valde, un Valde que no ha entrenat amb el grup en tota la setmana, està fent treball específic amb algun tipus de molèstia sobrecàrrega que li impedeix actuar amb normalitat.
1: Deixem el Barça, ahir ho avançàvem i avui ja és oficial. L'Espanyol ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el de Martorell ja no jugarà demà l'amistós que té previst l'Espanyol contra el Sabadell, Sergi Andreu.
3: Sí, és una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Roca va arribar al planter de l'Espanyol el 2019, va debutar amb el primer equip el setembre del 2023 i des d'aleshores ha jugat una cinquantena de partits oficials amb el primer equip. Ara jugarà aquesta propera temporada amb el Mallorca, a segona divisió, el Mallorca de l'expedico Luis García. No serà l'única sortida que hi haurà, com ja explicàvem ahir, també sortiran els centrals Miguel Rubio i Pablo Ramón, el lateral esquerre José Salinas i el migcentre José Grajera, que sembla que podria marxar al Burgos. Per cert, davant de l'absència de centrals, el migcentre, el pivot Urco González, es postula com una possibilitat per jugar de central. De fet, ja ha participat en aquesta posició en aquests partits de pretemporada i no sembla que li desagradi.
4: Bien, bueno, yo al final soy medio centro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
3: Urco ha explicat que la pretemporada va molt bé, ha reconegut que ja tenen ganes que comenci la Lliga i que no volen perdre l'essència del que els ha demanat en aquests últims mesos Manolo González.
4: Bien, la verdad que están siendo durillas por la carga, pero bueno, pues poco a poco encontrándonos mejor y, lo que digo, con muchas ganas ya de empezar la Liga. pues un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Demà, tercer amistós, el de l'Espanyol, Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:45 del matí contra el Sabadell. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
1: I a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial el 7è fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada de Gonzalo Pipa Ávila, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip arlequinat, Ernest Macià.
5: Doncs sí, un jugador que ve a reforçar la plantilla, és el tercer fitxatge, i el Sabadell, doncs, que ha presentat fa pocs dies nova equipació. Aquest jugador ve del Ludogorets búlgar, es posarà aquesta nova equipació. Havia passat també abans per l'Olympiacos grec, pel Burgos, per diferents equips anglesos, va competir a la Championship. Pel que fa a la pretemporada, al marge d'equipacions, el Sabadell tanca avui l'estada Salou. Demà jugarà un amistós, precisament, contra l'Espanyol, en un partit que és a primera hora del matí, a 11:15.
1: Això pel que fa referència al Sabadell, tanca aquesta pretemporada, però també jugarà demà el Girona.
5: Sí, l'equip de Quique Álvarez afronta aquest tercer test de pretemporada contra l'Alavés. El duel es juga a Roy Albert a les instal·lacions de la Vall d'en Bas i servirà perquè els gironins segueixin acumulant minuts i rodatge abans de l'inici de la nova temporada.
1: Això pel que fa referència als clubs catalans de primera i de segona, però encara un parell més de punts de futbol. Alemanya ja té nou seleccionador i és un vell conegut. Serà l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. I el Barça femení anuncia dues renovacions de contracte més. Odal Serra.
6: Anem a pam. Jürgen Klopp agafarà el relleu de Julian Nagelsmann, que després de caure eliminat als setzens de final del Mundial de Futbol amb el Paraguai, va deixar el càrrec. Klopp dirigirà la selecció alemanya en un principi fins al Mundial del 2030. Un Klopp, en la roda de premsa ha parlat, ha fet menció en aquest cas, o per dir-ho d'alguna manera, ha fet ja amistats amb els mitjans de comunicació. Sentim-lo.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant veient com van tractar Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
6: Des de la Federació Alemanya han explicat en un comunicat que l'opció de l'extècnic del Liverpool i del Borussia Dortmund sempre ha estat la primera. I d'altra banda, com deies, a la Lliga Femenina, el Barça, per una banda, ha confirmat la renovació de Marta Torrejón per un any més i d'aquesta manera, als 36 anys, complirà la seva 14a temporada al primer equip femení blaugrana. Per un altre costat, també ha anunciat la renovació de Carla Julià fins al 2030. La jove defensa blaugrana passarà a tenir a més fitxa del primer equip després d'haver debutat ja amb l'equip de Pere Romeu la temporada passada.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem d'altres esports, per exemple, del Tour de França. Avui, primera de les dues etapes que acabarà el mític Alp d'Huez.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 19a etapa del Tour de França. Curta, només 128 quilòmetres, però això sí, explosiva. Amb quatre ports de muntanya i final, com dèiem, a un cim mític, a l'Alp d'Huez. Isaac Vilal, enviat especial al Tour, bona tarda. Sembla que no tenim a punt la comunicació amb l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial al Tour de França, per tal de saber com es disputarà aquesta etapa de 128 quilòmetres amb final a l'Alp d'Huez, una de les muntanyes mítiques de totes les edicions del Tour de França. Intentem recuperar la comunicació amb l'Isaac Vilalta, que l'hem perduda. De seguida recuperem, doncs, la informació sobre el Tour de França, però anem al bàsquet, perquè 8è fitxatge del Barça, i no serà l'últim. El d'avui, però, Ernest, és un jugador que hauria de ser titular la pròxima temporada.
5: Sí, és un jugador que ve de l'NBA. És veritat que, com molts jugadors que venen de l'NBA, poden o no poden haver jugat molts partits. En el seu cas no n'ha jugat massa, però per qualitat, i aquest ha jugat amb Jordi Fernández, als Brooklyn Nets, doncs sembla que sí, que té la qualitat per jugar en individual i també en equip. Està creat a ser l'alè titular. El Barça, com deies, ha fet ja massa fitxatges, n'ha fet 8 i encara en queden 2 o 3, és a dir, que renovarà 10 o 11 jugadors de la plantilla. Només queden Panter, Brizuela, Parra i Núñez pendents de què fa Schengelia. Mentrestant, a Milà, el Milà ha tancat el fitxatge d'un jugador que havia fitxat pel Barça però que se'n va desdir, Moses Wright. Wright, quan era jugador del Barça i va veure que no hi havia entrenador, hi havia incertesa, va pagar la clàusula i se'n va anar. Sergio Llull, un clàssic del Madrid, ho seguirà sent un any més, ha renovat un any i haurà jugat ja 20 temporades al Madrid, on hi va arribar amb només 19 anys. i aquest matí hem estat pendents a la convocatòria d'Espanya pel Mundial perquè hi ha catalanes. N'hi ha 5, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Mariona Ortiz i Carolina Guerrero. Aquest Mundial de Bàsquet es fa a Alemanya a la primera quinzena del mes de setembre.
1: Són les novetats del mercat del bàsquet i creuem els dits i a veure si podem fer ara la connexió amb l'Isaac Vilalta. Isaac, estàs aquí, bona tarda.
0: Sí, soc, hi soc.
1: Ara sí, ara sí. Escolta'm, explica'ns això, aquesta etapa, 128 quilòmetres i amb un d'aquells finals que els amants del ciclisme i els que no són molt amants del ciclisme també els sona, l'Alpe d'Huez.
0: Perquè a més avui es pujarà per la vessant clàssica, la dels 21 revolts. Ara mateix l'etapa amb els ciclistes amb ganes de jugar. Hi ha una fuga de 43 corredors amb la presència de Lenny Martínez, que és setè general, que és desè. En fi, poc més de 100 quilòmetres per al final. Li treuen un minut i mig al gran grup. Els queda encara un port de primera, un de segona i la pujada aquí. L'Alpe d'Huez de categoria especial.
1: I aquesta edició del Tour té l'especificitat que hi ha dues etapes, la d'avui i la de demà, que acaben al mateix lloc, aquest port de l'Alpe d'Huez, un de, com dèiem, dels colls més mítics de la ronda francesa i que sempre genera molta expectació entre els aficionats.
0: Sí, un fet inèdit en la història del Tour, és una idea que ve de lluny. Avui Prudhomme, Christian Prudhomme, el director del Tour, ho explicava a l'equip. És una idea que ve del Tour del Centenari, i ara la poden materialitzar. L'expectació és dues en final, dues duríssimes, ens ho explicava a Catalunya Ràdio, el mànager esportiu de l'equip Q36.5, el de Tom Pidcock, a Sants.
10: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. I el dissabte és una etapa molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
0: Avui es puja per la vessant clàssica, pujarà per Rennes. Jo aquest matí amb cotxe he pujat per la Confessió en una tercera variant amb relativa tranquil·litat amb molts ciclistes, però, Òscar, això és una autèntica bogeria. El Sergi López de Gea, company del periòdico, amb 35 tours, diu que no ho havia vist mai. El Tiz Onebel, un periodista neerlandès també històric, tampoc ho havia vist mai. Aquesta nit hi ha hagut castell de focs, bengales, música, festa, aquí la pujada a l'Alpe d'Huez. Fa hores que ja està tallat els cotxes acreditats i, en fi, la festa, si veieu les imatges, és totalment absoluta.
1: Doncs vaja, els aficionats que, a més poden gaudir això de dues vegades, veure els ciclistes, per tant, dues finals d'etapa a l'Alpe d'Huez, aquesta d'avui i la de demà, amb algunes dificultats tècniques, però l'Isaac Vilalta ens ha pogut explicar tot el que envolta aquest coll mític i també l'etapa d'avui. Gràcies, Isaac, bona tarda.
0: Bona tarda.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Porta...

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i, per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
4: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
3: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home, d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
4: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. i me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
3: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
4: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
3: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
4: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
3: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
4: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola. I molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
3: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
4: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
3: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
4: M'agrada treballar amb fustes locals m'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
3: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
4: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
3: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
4: Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més, i està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
3: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
4: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
3: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
4: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
3: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
4: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
3: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
4: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
3: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
6: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona.
2: Cremem la nit.
1: Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina, a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptos.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i al

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
3: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
4: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
3: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
4: I t'arriscaràs a sortir del cau?
3: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
4: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
3: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. 23, 24,
1: 25, 26. Iris, com havíem quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. Mare, m'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu, i no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill? 43, 40, 45, 46.
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes.
0: 57.
1: Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem. 1896.
3: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons. 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcaster és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que jo no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferri 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí. Una amiga li envia cors a una story. Anava tan guapa. I aquí... aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Anem per sortir de tant ràdio i xantona. Quan vaig a la platja, escolto ràdio i xantona. Aquest estiu, escolteu ràdio i xantona. La.
2: Ràdio Argentona, 104.6 de la FM. Just

0: yo.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mesures 1,50. Totes podem parir.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
1: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
2: El part del Jan.
1: En l'hospital privat és el primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir. És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada, vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir, em fa el tacte, i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins perquè és allò que et lliguen. I tremolava moltíssim. I tot molt hostil, molt fred. I a sobre, recordo que m'apretaven molt. I a sobre me'l treuen. I el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'n fa així, no? I em fa la broma. És una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava. I bueno, després també em va dir, veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual, i em porten a la sala de després i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part que ja no sabia ni on estava ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc, porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy. I a part, doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan. Perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me'n a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no es pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella, el Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que he dit jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. Aquí vaig fer un uf. Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em fa així i dic què? I em diu... Li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... Buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: de Radio Argentón. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc la
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la, que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
2: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Música.
1: Ràdio Argentona.
0: Bons moments musicals.

Gracias.

0: Bona nit. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Kadim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts, benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Óscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
1: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, al Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba aquest divendres al matí en sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat.

0: la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
2: 3CAT Info.
1: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
3: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
1: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
4: It's very cool.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Saren.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egipcia Mayar Sherif.
2: 3CAT Info.

Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50ena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant

0: en 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2:02, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ª d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero, una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per un unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988 amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo fren el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs a aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: amb el David Ubach.
1: El Barça ha saldat el primer mistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: 3cat info.

0: Són les 12.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
0: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrando...

0: Fent aquesta feina per a mi. Ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
1: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Schengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
0: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg d'Oisens i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarenne.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són dos quarts d'una.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor.

0: I tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant dos minuts a dos quarts, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de la aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar. explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certeses sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim a Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres amb el tema de la ZEPA fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci. I van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
8: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: amb el David Ubach.
1: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipa Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'àrea nord-americà de 27 anys, Thalys Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: 3CAT Info.

0: Es la una.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
11: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
11: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
11: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
14: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
15: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
16: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
17: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
18: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
17: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
19: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
17: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
21: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
4: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, al Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acta de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensner, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
5: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
6: No estic fent aquesta feina per a mi. Ho estic fent per aquesta feina per a mi. Ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian.

0: procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis. Pel que fa al temps, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem

0: ha mogut fitxa i l'ha aplicada ara a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ª d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid. Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
15: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
16: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
17: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
18: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina és la misma i és més barata.
19: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
14: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim a Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time de 1988 amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs a aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: amb el David Ubach.
1: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: 3cat info.

Són les dues. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH